0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Avui en el mòbil, en la mà, en una aplicació que és molt xula. M'ho estava comentant abans, però m'agradaria que ens explicara, no? A tots els oients d'UVCF Ràdio, a tots els pares, a tots els nanos, com és esta aplicació que t'ajuda també a tindre més informació des del punt de vista sanitari.
2: Pues sí, és una aplicació que neix d'una necessitat, i és la de intentar reduir en lo possible la mortalitat en els casos més greus de parades cardiovasculars, que sabeu que és un dels i temps sanitaris més cridaners en la nostra funció. A partir d'aquesta necessitat, des del cos metge de la UEFA, en uns col·laboradors que són companys nostres d'altres clubs d'Espanya, se va pensar en una aplicació mòbil senzilla on es podrà explicar de forma ràpida i visual què és el que hi ha que fer quan trobem en un camp de futbol pues un cas d'una parada cardiorrespiratòria.
1: És una aplicació que és per a qualsevol mòbil, no? Per als d'Android, per als d'iOS, per a tot tipus, qualsevol persona, no fa falta que sigui un metge, sinó qualsevol persona se pot baixar aquesta aplicació, que com se diu? Quin és el nom exacte? Què fem per trobar-la?
2: Bé, l'aplicació es diu CPR11, l'11 és evident, perquè estem parlant de futbol, i són 11 jugadors, i el que s'ha fet és aprofitar aquesta relació del futbol per fer una explicació en 11 senzillets passos que estan pensats no per a metges, que també, però que està pensat per a que qualsevol persona que estigui en un camp de futbol en el qual no hi hagi un servei metge, que són la majoria, pues, puga traure d'un problema greu a una persona mentre arriben els serveis sanitaris que puguen fer-se càrrec de la situació.
0: ADN VCF. Obrim la jornada 5 en primera divisió. Primer dels dos partits consecutius que disputarem fora de casa. Este divendres, des de les 8, al Ramon Sánchez Pizjuán i per VCF Media Radio, l'app i el web Sevilla-València. Els de Luis García Plaza han iniciat en bon peu la Lliga. El València, per contra, necessita canviar ja la dinàmica. Te ho contem amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Víctor Barea, Ricardo Arias i Miguel Ángel Bosio. Este divendres, el Sevilla-València, a la Ràdio del Sentiment. ¿Quieres cuidar de tu salud de forma natural? En Herbolario Navarro velamos por la salud natural del Valencia Club de Fútbol. Y también queremos cuidar de ti. Disfruta de nuestra alimentación ecológica. Productos sin gluten, cosmética natural y fruta y verdura de proximidad. Descubre nuestros complementos alimenticios, infusiones y vitaminas para alcanzar tu mejor versión. Visítanos en nuestras tiendas físicas o encuéntranos en herbolarionavarro.es. Herbolario Navarro, cuidando tu salud natural para que sigas disfrutando del fútbol muchos años más. ¡Amunt!
3: Hola, soy Mayol. Sigue todos nuestros partidos en VCF Radio.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació te dona vida, esta secció que tenim ací a VCF Radio, la ràdio oficial del València, per a tractar temes de salut, d'hàbits saludables per a la pràctica del futbol i sobretot de l'esport en general. Sobretot el que volem és que este espai servisca de conscienciació de lo important que és cuidar-nos i sobretot fomentar els bons hàbits saludables en xiquets i en xiquetes. I avui encetem esta secció per a parlar de l'obesitat infantil, un problema que, la veritat, afecta a molts xiquets i xiquetes de València, de la comunitat valenciana, més del que pensem, eh? I anem a parlar de l'obesitat infantil i, sobretot, de com combatre-la amb el Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, que la veritat és que està fent un gran treball. Un servidor va ser testic de decepció en el mateix hospital, pues, del treball que estan fent. De fet, van rebre pues, han rebut un premi a nivell nacional pel seu programa PAIDO per a, bueno, previndre i combatre l'obesitat infantil. I amb la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, la doctora Empar Lurbe, els metges Isabel Torró, Julio Álvarez i també un enginyer que també participa en este programa, Pau Redon, pues van a ser els encarregats de ajudar-nos i d'explicar-nos pues, com previndre i com combatre l'obesitat infantil. I anem a començar avui amb la doctora Empar Lurbe, que és la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València.
2: L'obesitat infantil és un problema de salut actualment. Jo diria que per diversos motius. El primer de tots perquè és una patologia amb elevada prevalència. Què vol dir això? Que és un problema que se presenta en molta freqüència. A més, cada vegada han vist en els últims anys que aquesta prevalència ha anat augmentant i jo diria que més allà, cada vegada, els xiquets no és que siguin més obesos, sinó que és més greu l'obesitat que tenen. És més el grau que té és major, és a dir, augmenta la freqüència d'una malaltia com és l'obesitat i, a més, són més severes, el grau d'obesitat és major. Que, curiosament, menys d'un 1% estan primers. El 54% tenen el pes normal i la resta, és a dir, aquest 45%, tenen algun grau de sobrepès.
1: En la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, cap del grup de Ciberov, aquest programa premiat a nivell nacional, estem en Empar Lurbe. Empar, què tal? Bona vesprada.
3: Bona vesprada.
1: Bueno, pues anem allà. Estàs disposada ja i preparada a contestar a totes les preguntes dels xiquets, xiquetes, pares i mares?
3: Clar que sí, encantada.
1: Bueno, pues allà va. Primera pregunta.
4: Què és l'obesitat i com la definim en nens i adolescents?
3: L'obesitat és, podem dir que és una malaltia. I és una malaltia que avui a dia està sent un problema de salut pública. Per què diguem que està sent un problema de salut pública? Pues perquè cada vegada té més prevalència. És a dir, cada vegada és més freqüent en la població pediàtrica. I per tant, com a malaltia, pot donar complicacions a curt i a llarg plaç. Però què podem dir que és l'obesitat? L'obesitat és un trastorn metabòlic que se produeix en general, quan estem parlant de l'obesitat que afecta fonamentalment a la població pediàtrica, perquè n'hi ha una desproporció entre les calories que s'ingereixen i les calories que se cremen. I sempre n'hi ha un balanç favorable, se crema menys de lo que entra. Què vol dir això? Pues que mengem més de lo que se deuria de menjar en molta caloria i se crema menys, estem més sentats i una vida més sedentària i menys activa. A què porta això? Això porta a que n'hi hagi un augment de la grasa corporal, que és el que caracteritza la presència d'obesitat. Què diguem, com podem nosaltres saber si un xiquet té un pes normal o no té el pes normal? A diferència de l'adult, que n'hi ha un punt de tall per definir si és obès o no, en els xiquets n'hi ha una característica fonamental i és que els xiquets creixen i se desenvolupen. Per tant, nosaltres, els pediatres lo que fem és anar a un estables, que és el que diguem els percentils, que és que se gasten ara, en general són els de l'Organització Mundial de la Salut, que el que fan és mos donen una distribució en funció del sexe del xiquet, si és xic o xica, i segons l'edat que tinga, en quin punt està un paràmetre que relaciona el pes i la talla, és a dir, l'índice de massa corporal. Si aquest índice de massa corporal està per damunt del punt de tall que nosaltres considerem com a pes normal, vol dir que aquest xiquet té un excés de pes per la seva edat i pel sexe.
1: Pues, Empar, jo crec que la pregunta ha sigut perfectament contestada. Segona pregunta.
5: ¿Con qué frecuencia aparece en los niños españoles la obesidad?
3: La obesidad es altament prevalent. Què vol dir quan estem sentint que ens diuen que una patologia és altament prevalent? Doncs pues que és molt freqüent. I en quins datos estem encontrant-se a nivell de l'estat espanyol? Bueno, pues podem comentar els datos d'un estudi que és el que se coneix com l'estudi Aladino que va fer el Ministeri de Sanitat. Aladino que respon a l'estudi que contempla l'alimentació, l'activitat física, el desenvolupament infantil i l'obesitat. En aquest estudi varen incluir-se xiquets de 6 a 9,9 anys i agarraren xiquets de totes les comunitats autònomes de l'Estat. En total, es varen incluir al voltant de 800 alumnes de 6 a 9 anys. I quina va ser la prevalència que se varen trobar? Pues bueno, del total de la població que se va estudiar, un 55% tenien un pes normal. Menos de un 1% estaven prims, és a dir, estaven per baix del pes que es tocava. Però un 45% tenien un excés de pes. És a dir, uno de cada dos xiquets de 6 a 9,9 anys tenen algun grau de sobrepes. Si això ho dividim, com comentàvem al principi, en el que és sobrepes o el que ja alcança el nivell d'obesitat, de sobrepes n'hi havia un 26%. És a dir, aproximadament uno de cada quatre xiquets pesa més de lo que li toca. I d'obesitat estàvem en un 18%. És a dir, podíem dir que uno de cada cinc. Com podem veure, són xifres que són importants. No pensem en tratar, pensem en evitar, en previndre que això aparega.
1: Anem en la tercera pregunta.
6: ¿Hay diferencias entre distintas comunidades autónomas?
3: Pues sí, també hi ha diferències entre les comunitats autònomes. En aquest estudi, que estem agarrant una població similar, representativa de lo que és l'estat espanyol, n'hi ha comunitats autònomes que tenen molta més prevalència de l'obesitat que altres. Entre elles, per exemple, Canàries és una comunitat que té una elevada prevalència d'obesitat i de sobrepes, tant en xics com en xiques. On està la comunitat valenciana? Bueno, pues en el cas dels xics, la prevalència d'obesitat està al voltant del 20%, és a dir, uno de cada cinc, i del sobrepes està ja al voltant del 50%, si juntem sobrepes i obesitat, uno de cada dos. És a dir, obesitat, uno de cada cinc. Sobrepes i obesitat, uno de cada dos. En el cas dels xics, en la nostra comunitat. En el cas de les xiques, en el cas de les xiques, la presència d'obesitat està al voltant d'un 20%, uno de cada cinc. I el que és sobrepes i obesitat, també estem al capdavant, perquè estem al voltant del 45%. És a dir, a nivell de l'Estat n'hi ha diferències i la comunitat valenciana pues, té aquestes dades que, des de luego, són preocupants, igual que la resta del país, en el que trobar que uno de cada dos xiquets tenen algun excés de pes pues, no deixa de ser un tema per a preocupar-nos.
1: Següent pregunta.
7: ¿Es más frecuente la obesidad en chicos o en chicas?
3: Pues si mirem el global de la prevalència d'obesitat, podem dir que els xics, n'hi ha més xics obesos que xiques. en el estudi este, que és de referència de l'Estat, quan parlàvem d'obesitat, un 21% dels xics són obesos. Les xiques, un 16%. És a dir, sí que n'hi ha diferència. Més obesitat en els xics que en les xiques. Sin embargo, si anem a la part del sobrepès, pràcticament són igual. Uno de cada quatre xics i uno de cada quatre xiques tenen algun excés de pes. És a dir, diferències en el sexe en quant a sobrepès.
0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Vinga, anem a veure aquest valor de Jesús Vázquez. Sadik, al pal! Sadik,
8: no.
1: Gol!
8: ¡Vamos!
1: ¡Gol! ¡El del empat! ¡El del empat! ¡El del empat, Sadik! ¡Gol! ¡Sadik acaba de marcar el gol del empat del València! En el minut 29, Vinícius entra des de la banda esquerra. El primer remat de Sadik, que va al pal. I ahí des de terra fica la cama Sadik, conforme ha pogut, per espentar-la, per a marcar, per a empatar el partit. Sadik Umar, que torna a retrobar-se amb el gol en Vallecas. L'empat per al València. 1-1, Sadik.
9: Hola, soy Esther Gómez, sigue nuestros partidos en VCF Media Radio.
0: El Nou Mestalla, una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso. Diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amés llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla. Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena, se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante, siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
10: Hola, soy Raúl Jiménez, portero del Valencia Mestalla. Escucha todos los partidos nuestros en la radio del club.
1: Anem a veure que ho intenta Jesús Vázquez. Se'n va per l'esquerra, busca el llançament. Arriba Sergi Tenés, el Nés i gol.
11: Bé, vamos.
1: Gol de Sergi. De Sergi Tenés, gol.
11: Buah, qué bien.
1: El gol del Valencia para empatar el partido. Así en el Philips Stadium de Eindhoven, el primer gol de la pretemporada la marca Sergi Tenés en el minuto 18. Sí, señor. Ahí estaba la jugada. Se le anaba Jesús Vázquez per banda esquerra, arriba línea de fons. La colocat y ahí entra sol. Sergi Tenés, el de Nules, per empatar el partit, per aparcar el primer gol de la pretemporada del València. Ha sido el Philips Stadium de Eindhoven, PSV Eindhoven 1, València 1.
0: VCF Media Radio, la veu del València Club de Futbol. Conecta't al sentiment. Haz realidad el sueño de tu peque y consigue que sienta la emoción de Mestalla gracias a Divina Seguros. Contrata cualquier seguro de Divina Seguros y entrarás en el sorteo para que puedas salir de la mano de un jugador del Valencia Club de Fútbol en el partido contra la Real Sociedad. Además, disfrutarás de una entrada doble para vivir la experiencia con él. Infórmate en divinaseguros.com. Divina Seguros. Aseguramos la mejor afición. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada!
8: Hola, soy Miguel Monferrer y escucho los partidos del Valencia Mestalla en VCF Radio.

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Pepe Lora troba en curt, busca a Jesús Vázquez, la penja Pepe Lora, segon pal, anem a veure que entra Baixen.
2: Se lleva sí. Las manos, penalti.
1: Penalti a Hugo Duro.
3: Un codazo.
2: Y tarjeta amarilla.
1: Penalti a Hugo Duro, que le hace Juan Miranda. Penalti a Hugo Duro. Se van los jugadores del Betis a protestar. La tarjeta para Miranda. Penalti que apita el árbitro a Hugo Duro, ¿eh?
2: Señala el punto de penalti, Busquets Ferrer, se comen los futbolistas del Betis al colegiado, que amenaza con una cartulina amarilla, de hecho ahí se la muestra a Bacambú, pero al que delantero.
3: Que saque la tarjeta, bueno, pues a ver quién es el valiente que se le tira encima.
1: Pues Bacambú la ha visto, la acaba de ver Bacambú. Y anem a veure porque el penalti, a pita penal de Miranda sobre Hugo Duro, el árbitro. Continúa el jugador del Betis ahí, ahora la jugada.
3: Pero que no tiene por qué el árbitro soportar esa soberbia de los jugadores del Betis. Está bien, estarán con rabia, lo que sea, pero para
1: aprieta,
3: eso...
1: ¡Aprieta Mestalla!
2: La gente consciente de que se puede enchufar el equipo.
1: ¡Venga, va!
2: Y conseguir el gol de la igualada desde los 11 metros a, por mediación de Pepelu, el de siempre.
1: ¡El gol del empate! ¡Venga, Pepelu!
3: Y esto
1: ¡Valdedenia!
3: Vamos.
1: Le encarga de lanzar es penals. Abore Pepelu. La pilota en el 11 metros. Vinga Ruiz Silva para empatar el partido, para buscar la reacción, la remontada en Mestalla. Allá va Pepelu. Ruiz Silva. Al de Denia para empatar el partido. Pepelu el lanzamiento del penalt.
2: Le dice el colegiado que espere, que todavía le están diciendo algo desde la sala Bor. Ahora
1: pues
2: sí,
1: ahora
2: lanzamiento.
1: Sí. Va el penalt. Va Pepelu, venga. Va el de Denia para empatar el partido. Venga Pepelu, que tense el 1-1. Venga Pepelu. Allá va el de Denia. Va el lanzamiento. ¡Gol!
3: ¡Gol!
1: ¡Y gol! De Pepelu. Del de Denia. Para empatar. El 1-1. Pepelu.
4: Hola, soy Amos Fonjala. Puedo escuchar todos los partidos de Valencia Mestalla en VCF Radio.
5: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa, l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
0: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip. amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
1: Javi Guerra, dins l'àrea, Javi Guerra!
0: T'informem cada dia amb rigor.
6: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
7: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
8: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
9: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la Academia.
10: Y el juvenil se va a proclamar campió d'un torneig a la Palma, Gran Canària. Va guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
11: Hola, soy Diego López. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.
1: Va Pepelu, el llançamiento, el córner, el segundo, la pelota monte, el balón, el rechazo.
12: ¡Toma!
1: ¡Gol!
12: ¡Toma!
1: ¡Gol! ¡Hugo Duro! ¡Hugo Duro! ¡Hugo Duro! ¡Hugo Duro! ¡Gol! ¡Hugo Duro! ¡El golechador estaba ahí! ¡En ese rechazo, en ese córner que había botado Pepelu! El balón rechazata, ahí estaba Hugo Duro, el golechador del Valencia la empasata, para tornar a marcar en este inicio de Liga. Hugo Duro avanza el Valencia en el minuto 23, 1-0 y a balón para...
0: VCF Radio, el cor de la afició.
13: 100 anys d'història, etern el sentiment... Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a VCF Ràdio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
14: ¿Qué significa tener espíritu Karok? Es llenar tu vida de kilómetros de experiencias, vivir miles de aventuras y que todas se conviertan en recuerdos de esos que jamás se olvidan. Y saber que cuando quieras, puedes empezar de nuevo. Skoda Karok. Ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo?
0: VCF Media Radio. La radio del sentimiento.

0: 97, la jugada desde Dan Jumbo, pero anda a izquierda, que ve la cobra con Senenat, como se entrada, y ahí estaba el Guajín, ahí estaba Diego López, para empatar el partido. En el 57 buscan la reacción Valencia Montilivi.
1: Hola, soy Joel Fontanet, jugador de Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.
2: Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obri un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills. De generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats, per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
3: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la terra de valentía.
2: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27.
4: Hola, soy Kane Fanufala. Escucha mis paradas en la radio del València. Amunt.
5: Va al cántabre Dani Raba, que acaba d'entrar al terreny de xoc a botar ixe córner. Per al València ja va Dani Raba, la pilota amunt, el baló en el rechaz. Va Luis Rioja, el llançament de Rioja, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Sí, se merecía. Y ahí estaba Luis Rioja para empatar el partido en el minuto 81. Luis Rioja empata para el Valencia en ese córner. Trau ahí el rechazo a la defensa del Betis. Y ahí estaba Luis Rioja, sí señor, para definir perfecto y para empatar el partido.
6: No te pierdas la última hora del Valencia Mestalla en l'informatiu de VCF, Media Radio i en Sentiment VCF. Te lo dice Alejandro Panach.
7: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides.

0: de tots, a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
1: València Club de Futbol. Amb el racisme, tolerància cero.
2: Hola, soy Marc Jurado, sigue todos nuestros partidos en VCF Radio.

0: El millor de VCF Media.
1: ¿Playa o montaña?
2: Playa, sin duda.
1: ¿Comida preferida?
2: Como buen valenciano, a paellas.
1: ¿Un lugar para esconderse?
3: Me iría a alguna isla, te diría, no sé, o Grecia, Malta.
1: ¿Un héroe de cómic?
3: Spiderman, por el poder trepar y volar por algún edificio.
1: ¿Una manía?
3: Saltar con el pie derecho al campo.
1: ¿Frío o calor?
3: 50-50, porque para jugar prefiero el frío, pero soy valenciano y me gusta mucho estar en la playa, así que también me quedaría con el calor.
1: ¿Una serie de tele?
3: La Casa de Papel.
1: ¿Una película que hayas visto muchas veces?
3: Si me tuviera que quedar con alguna, te diría con Focus.
1: ¿Ídolo de pequeño?
3: Xavi Alonso, por características, era el jugador en el que me fijaba.
1: ¿Qué es lo que más te molesta?
3: Cuando hay mucha barulla, muchas pérdidas de tiempo.
1: ¿Un sueño deportivo con el Valencia?
3: Ganar algún título.
0: El millor de VCF Media.
4: Valencianistas, soy Arnau Martínez. No os perdáis nuestros partidos en la radio oficial del club.
0: Haz realidad el sueño de tu peque y consigue que sienta la emoción de Mestalla gracias a Divina Seguros. Contrata cualquier seguro de Divina Seguros y entrarás en el sorteo para que puedas salir de la mano de un jugador del Valencia Club de Fútbol en el partido contra la Real Sociedad. Además, disfrutarás de una entrada doble para vivir la experiencia con él. Infórmate en divinaseguros.com. Divina Seguros. Aseguramos la mejor afición. Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills. De generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
5: Valencianistas, soy Otorbi. Escuchad nuestros partidos en la radio del club.

0: Esto no es de 3 o 4 años, sino de 50 o 60. Entonces todavía no estaban ni las gradas hechas. Cuando éramos jóvenes de 16 o 17 años, había un grupito de amigos y la única mujer que se iba era yo con ellos. He visto al Valencia ser campeón, he visto al Valencia descender a segunda, lo he visto después subir y continuar, porque siempre sentí algo por el Valencia y por Valencia. Es una alegría grande y quisiera que las demás mujeres socias llegaran como yo y les hicieran el mismo homenaje, porque se lo merecen.
1: El millor de VCF Media. VCF Media. VCF Radio. Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot del nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
2: Javi Guerra, dintre, Javi Guerra!
1: T'informem cada dia amb rigor.
3: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
1: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
4: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
1: Sense oblidar-nos del Mestalla.
5: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
1: Ni del femení.
6: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir d'ahí afrontar un año muy exigente.
1: Ni de l'Acadèmia.
7: I el juvenil se va proclamar campió d'un torneig a la Palma, Gran Canària. Va guanyar la final al Real Madrid.
1: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
8: Arranca el partido. Fritos pasa a Pérez. Se va Pérez. Se desmarca Fritos. Consigue enviar la pelota al tacón de Pérez. Aparece de nuevo Fritos. Prepara el centro. No hay fuera de juego. Chuta Pérez. Gol de Fritos Pérez. Las patatas del deporte valenciano.
9: Hola, soy Aymar. No te pierdas mis goles en la radio del Valencia. Amunt.

0: She's in love with him.
1: El mejor de VCF Media.
2: Hoy os anem a donar una clase de valencià para celebrar el Día de la Llengua Materna.
3: Teniu que estar atents, que el que pitjor ho faça pagarà una paella.
4: Mel de romer significa algo que és perfecte o que està molt bé. Com per exemple, una chua bonica que acaba en gol, sería una chua mel de romer. O con una paella está muy buena, se diu, chá, esta paella es mel de romer.
2: Ahora vosaltres tenéis que pronunciar mel de romer.
5: Mel de romer.
2: ¿Era tú?
5: Mel de romer.
4: Molt bé, xiquets.
5: Molt bé.
3: Tota pedra fa paret significa que qualsevol detall suma per a aconseguir un objectiu, per a guanyar un partit.
2: Acertat, Andrés.
5: Tota pedra fa paret.
4: Tota pedra fa paret.
3: Guanyar, guanyar i guanyar significa aconseguir la victòria cada vegada que juguem un partit. El que volem és guanyar i guanyar, i és el que ens demana Rovira en la ràdio oficial del club sempre abans d'un partit.
5: Guanyar, guanyar i guanyar.
2: A tu?
4: Guanyar, guanyar i guanyar. Com ho has de dir? Guanyar,
2: guanyar.
4: Guanyar, guanyar i guanyar.
3: Te amo, tío. No. Es del meu poble, eh? Pareix que siga del meu poble.

0: Molt bona.
1: Això sí que bona frase.
2: El millor de VCF Media.
3: Hola, soy Yasmín. Sigue todos nuestros partidos en la radio oficial del Valencia.
4: Bona vesprada. Els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han sigut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
5: Mi padre siempre me decía que Mestalla es un templo, que en él se han vivido tardes de pólvora y color y que cada asiento te cuenta 100 historias diferentes.
6: Ay, perdón.
5: Mestalla es donde viven los valencianistas para siempre. Donde te conviertes en eterno. Como los del doblete de 2004. Que nos hicieron ser el mejor equipo del mundo. La pasión del 71. Y el sonido de la traca con el gol de Formenta. Incluso los inicios de Montes y Cubéis. Pasando por la delantera eléctrica.
7: Final de la Copa del Rey entre el Valencia y el Real Madrid.
5: Un sentimiento eterno.
8: Con un gran ambiente, gritos de ánimo.
5: Estos asientos nos han visto animar hasta quedarnos sin aliento, porque venir a Mestalla es un viaje por la historia.
6: Un agua, porfa.
9: Son 125 pesetas.
5: Y hoy en la grada no falla nadie, hasta los que ya no están. Papá, ese es mi asiento.
10: También es el mío.
2: Mestalla es eterno.
11: Valencianistas, soy Alín. Escuchad los partidos del Valencia Mestalla en VCF Radio. ¡Amún!

0: de la Mateixa posición.
1: Bien, Javi, bien, así.
2: Me encanta ver a Javi Guerra cuando se fija el mono de Trebay a saco.
1: Sufriendo.
0: Allá va Javi Guerra, allá va el córner, ahora trae la pelota a la frontal para Luis Rioja, le pega Luis Rioja, el rechazo una otra vuelta, pero Valencia, ojo la contra para Leti Viló, se la importa Robert Navarro, Perín, ni hay que pararlo, ni hay que pararlo, Robert Navarro, se importa y se való, fica el pase, pero atente, molve Guido, atente. Molve, estaba ahí Renzo Sarabia, no era Guido, sino Renzo Sarabia, que sabía quedarte en la cobertura defensiva. Atente Renzo Sarabia para desferrar la jugada del contracolpe.
1: ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota el defensa que es defensa?
2: A mí lo que me agrada de Renzo es que es un jugador que guaña es duels defensivos y a banda se queda en la pilota. Yo creo que, de FED, Corberán Udella en rueda de prensa.
1: Es oficio, Vicente.
2: Que ya, sí, total. Al final, el Sargentín es un plan que cude peu. Corberán Udella en rueda de prensa, que ya que presionar, furtar y donar continuidad. Una pegada fuerte es el balón. Y Renzo Sarabia se ha probado de eso.
0: Bueno, pues estemos en el tram final de esta primera par, minuto 43. 0-0 marcador, Cuantar ataca. La Atleti Bilbao en terreno de Cho del Valencia. La pilota. Ahí era. Se való que volía ficar Yuri. A la izquierda. Pero Robert Navarro busca la centrada. Talla Renzo Sarabia. Recupera una otra vuelta el balón Robert Navarro. La colota una otra vuelta ahí para Yuri. En la trasera izquierda de Atleti Bilbao. La dicha una otra vuelta para Robert Navarro. Ahora buscaba el pase para Rego. A Errat, Vinga y se való. Ni a que trae lo de ahí. Xomer que la yuña. Pero ahí no ni a ningú. Y el balón es de nuevo. Era el Atleti de Bilbao, era que jugue ya Geray sobre Gorosabel, buscando a Iñaki Williams, el germán mayor de Williams después de la lesión de Nico. Ahora combinaba una trolta en Iñaki Williams, Gallá que fica la cama, el balón que la toca en Iñaki Williams y es banda para Valencia. Iñaki Williams dijo que no, que le había tocado a Gallá, pero la asistente de banda de Ortiz Arias dijo que es pilota Peral Valencia en servicio de banda.
2: Y fixa, Robi, que quantes parades recordes de... Bueno, tenint en compte que és el Mamés, que l'Atlètic Club se juga a Europa i tot el context,
0: no,
2: quantes parades recordes de Mitrescu?
0: No, però això dic jo, que jo crec que el València està fent un partit molt seriós sense Mamés. A veure ara que la pilota la recupera Renzo Sarabia, busca a Pepelu, Pepelu per banda, Pepelu, ahí té que recular, ficar i xeval al rere per a Guido Rodríguez i Guido més arrere buscant a César Tàrrega, ara per a Pepelu. Pepelu que s'emporta i se való. A mi la primera part de l'equip m'ha agradat. És una primera part sèria. Un equip ben plantat sobre el terreny de xoc. La llàstima ha sigut posició penal, però crec que el València està fent un bon partit. Ha fet una bona primera part així davant l'Atleti Bilbao. Pues n'hi ha que continuar.
1: La verdad que sí.
0: N'hi ha que continuar per este camí. Se complís el minut 45. Anem a veure perquè va a afegir dos minuts. Va a afegir dos minuts l'àrbitre. És el que li queda a esta primera part. Quan ara combina Diego López en Hugo Duro. De nou Diego López. El rechaza ahí, afavorece al Valencia y la vol recuperar Xomer y Tàrrega. Es dos centrales que vol entrar y esa pilota. Ahí está Xomer también el balón. Xomer que busca el pase arrere.
1: Pero al soporter,
0: pero esto le Dimitrievski.
1: Qué balones fallamos, de verdad. Busca al compañero que esté más cercano y ya está. No quieras hacer...
2: Y saben cómo está el equipo, tienen ganas de ver cómo desde la banqueta se activen y aporten... A la Chespa encara es pronto de bien, pero yo creo que hoy tengo una pedrada
1: jugar,
2: que Ramachani y Umar Sadik van a citar el partido.
1: Umar Sadik no lo sé, pero Ramachani va a salir seguro.
2: Como mínimo a citar.
0: Bueno, pues un minuto queda, y queda esta primera parte. Espera que acabe este primer temps. El balón de Xomert, el suís, buscando ahí a Pepelu. Pepelu. La pilota una otra vuelta arrere, buscarta era Xomer, Guido Rodríguez y Xomer tocant ahí el balón, pase en el segons, estem ya en ese minut final des dos que ha fechit l'àrbitre a este final de la primera part. Pepelu té que xora arrere, ara buscar a Xomer, Xomer a Tàrrega, el lloc ahí de central, Tàrrega que va xugar en llarg, la pilota buscant ahí a Renzo Sarabia, no pot arribar el lateral gentí, i ese balón dividit arriba bé. Guido Rodríguez, venga que esta puede ser la última. Ahora Hugo Duro en la pilota. Hugo Duro y Diego López tocan ahí Guido. Guido, el balón de Pepelu. Pepelu, anima ahora que entra per banda. José Luis Gallá lleva la pilota para Gallá. Entra Gallá, Gallá que se entra. Molt forzado Gallá. Arriba Diego López. Arriba Diego López, que trata de arribar Diego López. Ahí busca la central Diego López. El balón a Mund, la trago Sabel. La pilota, ahora Ípera. La Atleti Bilbao, el ya está cumplido. Es dos minutos y ahí está el final. Ahí está el final del partido. Empata cero el marcador. Después de haberse disputado estos primeros 46 minutos entre el Atleti de Bilbao y el Valencia. Un Valencia que ya Diem ha hecho una buena primera parte disputada con Petilli. Yo creo que está serio el equipo. La lástima. Ha segut ese penalt que errat Hugo Duro, perquè si no estaríem parlant d'altra cosa, d'una victòria, perquè dic, l'equip s'ha mantès serio, ordenat defensivament. Queda encara la segona part, 45 minuts per davant. N'hi ha que seguir.
2: Hi ha que seguir, però també te dic una cosa. Si haguera marcat el penalti Hugo Duro, òbviament seria molt millor, però no tinc clar si hagueren continuat en este plan de partit que m'ho està funcionant. Igual t'hagueren estancat un poquet darrere i l'Atlètic te podria haver creat més perill, però sí que se veres que aniries en un gol més en el marcador, així que res a dir, no sé les valoracions de Ricardo Arias.
1: Yo pienso igual que vosotros, porque es lo que hemos visto todos, ¿no? Pero para mí lo más importante es que el equipo no ha pasado apuros, que eso ya es en Bilbao, eso ya es algo muy importante conseguido, pero que después... Incluso las ocasiones de más peligro las ha ocasionado, las hemos generado nosotros. Por lo tanto, eso dice que siendo mejor que ellos, incluso teniendo la posibilidad de haberte puesto por delante, no la hemos sabido aprovechar. Ojalá no tengamos que lamentarlo, pero que a mí me está gustando el equipo y cómo ha encarado el partido, cómo lo está jugando. Según ha ido avanzando los minutos, se ha encontrado mucho más a gusto en el terreno de juego. Porque jugar contra el Atleti no es fácil, ¿eh? Y bueno, pues ahora yo creo que ahora lo más importante va a ser otra vez con el 0-0 aguantar las embestidas de los primeros 20 minutos del Atleti y después ver cómo responde el equipo a la hora de atacar y de mantener la posesión en el medio campo y sobre todo el seguir defendiendo como hemos defendido en la primera parte. Eso es primordial.
2: Pues Robi, desde el estudio central de Paterna, esos son los claus que te donem a tú.
3: Hola, soy Luis Rioja y no te pierdas nuestros partidos en la radio del Valencia.
4: ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas. Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour. Bienvenido a tu casa. Conéctate al sentiment. Conéctate a VCF Media Radio. Conéctate al 92.6 FM.
0: Tornem a l'estadi de Sant Mamés per a contar-vos esta segona part entre l'Atleti de Bilbao i el València. Empat a zero el marcador en els primers 45 minuts, que ja ho hem comentat, en una bona primera part del València. Un València serio competint-li a l'Atleti de Bilbao. La llàstima ha sigut el penalt que ha errat, que ha fallat Hugo Duro, perquè si no estaríem parlant d'una altra cosa, però... Bona imatge, bona actitud de l'equip. N'hi ha que seguir igual en esta segona part que va a començar sense canvis en el València, en l'Atleti Bilbao. Ja ho hem comentat, en la primera part el canvi obligat per lesió de Nico Williams. Ha entrat Iñaki Williams, tot està preparant Vicent Burguetes, Ricardo Arias, per a començar esta segona part del Samamés.
2: Josep Rovira, te vaig a donar una bona estadística, i és que el València, en datos de SofaScore, que és el, pues, bueno, la plataforma més fiable per a les dades, pues promitja, hi ha una característica, una estadística que és goles esperados, que és la que te calcula, pues, les opcions de gol, els gols que tindrien que durar els equips si fora matemàtic el futbol. Entonces, el Athletic Club, que promitja un 0,38, i el València 0,97.
0: Bueno, pues a veure si se complís això, però ja diem, la primera part del València crec que ha sigut bona. La llàstima, ja ho hem dit, és el gol que ha fallat, pues, de penal, tuvo duro, estava anticipat al travesser, però la imatge de l'equip és bona i n'hi ha que seguir en esta segona part. Ricardo Arias igual, n'hi ha que mantindre la fe i l'esperança en els 45 minuts que tenim per davant.
1: Sí, però cometeríamos un error si nos conformamos con el 0-0, El 0-0 tienes que pensar en el minuto 90 y en el descuento. Aferrarse a él en el caso de que llegáramos a ese minuto y fuera el resultado igual. Todo lo que no sea luchar por ganar el partido sería, creo que sería un error. Yo prefiero perder un partido yendo a las claras a ganarlo que no buscar el 0-0 y perderlo.
0: Ojo que no hay una falta Hugo Duro, Ni una falta Hugo Duro, según Geray. El que ha chocat ahí el central de l'Atleti Bilbao, un Hugo Duro, que s'ha fet mal.
1: Tarjeta,
0: i la falta,
1: no?
0: És clara. No ha tret... La falta és clara, sí. De Geray, el central de l'Atleti Bilbao, sobre Hugo Duro.
2: Se tocava, pues, la gola, Se tocava la gola, igual algun colp en la...
0: Ah, pues, ateme. No, no va a pitar falta, No va a pitar falta.
1: Joder,
2: pues
1: sí,
2: es muy clara, es
0: pues
2: clarísimo.
0: No va a pitar falta.
1: Se desentiende,
0: pues, el balón para Leti Lo. A mí también me va a pegar. Sí. Y lo que está en Dien Lipe Pelu.
1: Se desentiende.
0: Y Hugo Duro al árbitro. Se
1: desentiende, pues, por completo. Se desentiende por completo del balón y con las dos manos le empuja, le comete falta. No le deja ni participar en la jugada.
0: Pues, no, ni
1: ¿para qué está el auxiliar? Me pregunto yo, ¿para qué está el auxiliar? Que lo habrá visto mejor.
0: Bueno, pues. Primers dos minuts de xoc d'esta segona part de Ciència Mamés. 0-0 el marcador. Els mateixos en el València. Encara que ha hagut un canvi tàctic. Ha col·locat a Luis Rioja per banda esquerra. Luis Estara per banda esquerra. I Diego per la dreta. Antara ha perdut la pilota. Guido Rodríguez la recupera Leti Bilbao. Se l'emporta Iñaki Williams. La pilota Iñaki Williams busca la centrada. El valor per a Sancet. Per darrere venia Pepelu. Li ha llevat la pilota. Molt bé. Pepelu.
1: Se mueve el
0: balón que acaba en el peus de Dimitrievski.
1: Se mueve el banquillo, Robi.
0: De moment no. De moment no. Però ja dic, el canvi tàctic és ha col·locat el míster a Luis en la banda esquerra i Diego López per la dreta. El de més tot igual. Fent la mitja punta Javi Guerra per davant de Pepelu i Guido.
2: El València, bueno, pues, Robi, que ara mateix... Ara mateix està, bueno, té en estadístiques més duelos guanyats que l'Atlètic Club i a banda també menys pèrdues. És a dir que no és solament una sensació que s'estiga per aquí amb nosaltres, que l'equip està fent un partit seriós, és que realment també, sí. en les xifres en la mà, el València, pues, té més gols esperats, més duelos guanyats i menys pèrdues.
0: Quanta imatge i sensacions, ja dic, jo crec que és bona la que ha oferit l'equip en la... Primera part, tenia aquesta serietat competint-li a l'Atleti de Bilbao. I, bueno, pues la llàstima, el que hem dit, és el penal que ha errat Hugo Duro. Però, bueno, n'hi ha que seguir igual en esta segona part. Buscar ixe gol que ens puga donar la victòria en este partit. Quan trau el gol, el fica ja en moviment Dimitrievski buscant a César Targa. Se l'emporta al d'Aldaya. César Targa rere per a Guido. Guido en la pilota va a canviar el xoc completament, buscava el passe a Gallab, no l'ha eixit, i la pilota la recupera Leti Bilbao, se l'emporta Iñaki Williams. Iñaki Williams ara perseguit per Luis Rioja, també ajudant defensivament, Gallab per darrere, molt bé Gallab, atent, li ha llevat la pilota Iñaki Williams.
1: No està precís hoy Guido,
0: el valor, que ja.
1: El partido que menos preciso lo veo a Guido,
0: La pilota, ahí buscava Hugo Duro, no ha pogut arribar Hugo Duro. I ara Unai Simón, que colpeja en llarg, canviant la pilota, territori valencianista. Xomert en el bot i tarxeta groga per a Xomert.
1: Vaja.
0: Tarxeta groga per a Xomert en el bot amb Ollant Sancet. La tarjeta groga per al central suís del València.
1: También es barata, ¿eh?
2: Pues Ricardo, te voy a decir una cosa. A mí también me pasaba que, bueno, Ricardo Díaz acaba de decir que a Guido Rodríguez no le estaba eché en precis. Pues Perara, DNU de 20 pases, 6 de 7 en camp rival, 14 de 14 en camp propi. Es decir, que no entenc, pero...
1: O sea, a la hora de participar, sí, está haciendo una actuación de la suya. Yo te digo, a la hora de ser preciso en la entrega.
0: Bueno, pues la falta ara que va a votar l'Eti Bilbao, després d'aquesta targeta que li ha costat a Xomert. Baló penjat dins l'àrea del València. El baló l'havia tocat Renzo Sarabia i és córner. Pues va ser córner per a l'Eti de Bilbao. Aquest baló que penjat a dins l'àrea, la pentinà de cap Renzo Sarabia i la pilota que va ser córner per a l'Eti Bilbao des del cantó de la porteria Dimitrievski. De nou jugada, baló parat, de nou perill. De nou intensitat i contundència defensiva. Tàrrega de cap, rebutjant aquesta pilota, la volia recuperar Rego. Alejandro Rego, ahí la disputa en companyia de Diego López. Continua Rego, retalla Rego. Rego continua jugant, busca la centrada i ha ficat ahí el peu Diego López, però de nou desviar a córner, ara des de l'altre cantó. El córner per a l'Eti de Bilbao, des de la part esquerra de la portería
1: aquí,
0: del Valencia.
1: Aquí, como siempre digo, es fundamental ahora Dimitrievski. Exacto, en estos balones altos.
0: Les marques, que no n'hi ha ajustos defensivos, el choque aéreo es perillós, ajo ese balón, la pilota que la vol traure el Valencia, arriba Iñaki Williams, el llançament, se l'invalt a Robert Navarro, ha buscat el llançament directe, ni se rechaza ahí de Iñaki Williams, se n'ha anat molt desviat fora de la portería del Valencia.
2: Pero fíjate, sí que el Valencia, per fijar un aspecte a corregir, sí que ha de aconseguir que les segones jugades en els corners siguin segues, perquè per ara totes estan acabant en ocasions de l'Atlètic Club.
1: Yo creo que va a aguantar el míster al minuto 60 y va a sacar a Ramazzani y posiblemente a alguien del medio campo para darle frescura y seguir con esta línea de trabajo. Que puede ser Ugrinić, por ejemplo.
2: Bueno, incluso bueno, cambiar pues el sistema y, bueno, o ficar a Ramazzani per Javi Guerra per dins y
0: Hugo
2: per Omar Sadik. Ya veurem.
0: Está calfante en la banda, no més Ugrinić, Es Ugrinić el que veig calfar en la banda, no sé, tindrà algun problema Pepe Luguido, però és Ugrinić el que està calfant, l'únic jugador en la banda. Si no sé, ara sí, poc a poc anem incorporant-se, però almenys només Ugrinić calfant en la banda. Quan hi ha servici de banda, favorable l'Eti Bilbao. Ojo, se l'emporta Robert Navarro. Vol entrar Robert Navarro d'Islària. Entra Robert Navarro. Continua el jugador de l'Eti Bilbao. La pilota arrere, buscant a Yuri des de la part esquerra. Yuri que la torna a col·locar per a Robert Navarro. Ahí estava Pepelu. Estava Pepelu al tall en la disputa d'aquesta pilota que l'acaba perdent. Però estava molt bé ara. Molt bé ara també en l'ajuda. Sí, senyor. Renzo Sarabia en aquesta ajuda defensiva en Pepelu. Ajudante estaba ahí Renzo Sarabia en la disputa en Pepelu, que se hace mal.
1: Es que donde
2: una cosa que me agrada de Navarro,
1: Vuelvo a reiterarme, cuando ves a un defensor que tiene el oficio que tiene de Sarabia, qué tranquilidad te da.
2: Y a banda sap no deixar-li temps al rival per a pensar.
1: No, aparte es que tampoco se complica la vida. Él, su trabajo
2: ABC
1: y punto, y nada más.
2: No calmes, tampoco.
0: Bueno, pues poc a poc van reincorporant-se jugadors al cafament, ara és Unai Núñez també, jo crec que anirà incorporant-se algun més. Quan trau de banda Renzo Sarabia, buscant a Diego López, no arriba, el baló que se'n va fora, la torna a traure ahí. Era Jaureguizar, de cap, i el baló de nou per a València. Renzo Sarabia, ojo que hem entregat mal la pilota, el baló, i ese baló en l'as frontal, estava ahí al tall. Vega ya, le había quedado a Guruceta. Esos perdues ahí son perilloses. Esos perdues con les ejecutarás perilloses. Continúa el peril en la portería de Valencia. El balón penchat. Ahora capa y esa banda izquierda que entra Robert Navarro. Torna a penchar la pelota. Tarra que la trau de cap. Ese balón Junyat. Allá va Hugo Duro que no arriba la pelota. Ahora es Pepelu. La pelota para Sancet. Ojo el lanzamiento. Toca en Xomert. A ver, esa pelota ni a que ayuñarla ahí ahora. Ni a que ayuñarla a Javi Guerra. Le han fe falta a Javi Guerra. Al jugador de Chilet y tarjeta groga para el jugador de Athletic Bilbao.
1: Bueno.
0: Per la falta a Javi Guerra. Ni había que expulsarse de montar ese domini. y allunyar cuanto avance esa pilota del área valencianista. Pues la falta que le ha fete Alejandro Rego, que le ha costado la tarjeta groga al mid-centre del Atleti Bilbao. Y el balón ya en movimiento en este minuto 55 10 de la segunda parte. Balón Yark buscaba ahí el pase. Ahí para Diego López, no arriba el Guajín, ahora fica la cama Pepe Lu para enviar y se balón fuera. Espera que siga servicio de banda. Y así en la banda, pues mes jugador se incorpora ya al calfamente. Está Jesús Vázquez, está Sadik, está Almeida, está Unai Núñez, está Urinic. Fendi a la activación, se escalfamente en la banda. Espera que cuando considera el míster, Ferres primers cambios, balón arrere. La detiva juga Gerai, pero el soporter per Unai Simón va a la presión, Hugo Duro, traos Unai Simón en Yark, la pilota buscando a Guido Rodríguez, la toca de cap Guido, abre esa pilota que vuelve a portarse el argentino, Guido Rodríguez, la toca Diego López, Guido y Diego López, se va pero anda Diego, ahora necesita ahí ayuda Diego, necesita ayuda, busca y se pasa a RRB, pero a Guido Rodríguez en cara ahí, Mesarrere buscando a Renzo Sarabia, ahora se aporta la pilota César Targa, César me el balón, tocan la hiper a Pepelu. Desdoblaba y se enanaba hiperbanda. José Luis Gallá. Ahora busca el pase. Xomer per a Gallá. Y Gallá una otra volta arrere. Espera que torne a jugar el Valencia desde darrere. Guido Rodríguez. El argentí. En Renzo Sarabia. Tocanla y Guido. Superan líneas. El balón para Javi Guerra. Abore Javi Guerra. Busca el pase para Luis Rioja. Abore Luis Rioja. Y la lleva Gorosabel. Oh. Y la lleva Gorosabel de cap. Juan se preparaba para el remal Luis Rioja. La centrada era buena. La que le había colocado ahí para Luis Rioja. Pero Gorosabel atenta a enviar el balón a servicio de banda.
1: Qué pena.
2: Era muy buena, ¿eh? Era muy buena la ocasión para el Valencia. Que igual lo que buscaba y cree que ha encertado. Porque está en vez en mesas dos, Robi.
0: Ahora era la centrada de Pepelu. Les Mans. Del portero Unai Simón. Que busca el pase rápido para Robe Navarro. Barrenzo Sarabia. Berrenzo. Berrenzo ahí, sí señor, al tall, el argentí. Mol Berrenzo Sarabia, anata al tall, imposarse ahí a Robert Navarro. Y el servicio de banda que va a ser favorable al Valencia.
2: De categoría otra vegada, y esta vegada Camparrere, que igual es lo que más costa. Renzo Sarabia, lo que de ella, último apunt, es que cree que Corberán, el station B, lo de cambiar a Diego López per Rioja, porque Diego López en la primera parte no ha tenido casi participación. Y en esta, tanto en defensa como en ataque, por lo menos un poco más, le estén viendo.
0: Bueno, pues ahí traguente en Curtia, Dimitrievski. Espera que traga la pilota a el Valencia. Ahora está rega Dimitrievski, que va a colpechar en camadreta. Yarga buscando ahí a Renzo Sarabia también. Ahí a Hugo Duro, no arriba. El que sí que fa es Guido Rodríguez, que dice que el Baloisca se embacha fuera per banda. Y traga ya el Valencia. La pilota Rere. Pero a Centrals. Ayudanse ahora en Pepe Lutárrega. Pepelu, un buen trabajo, sí señor, ese pivo defensivo que voy a colocarte el míster Guido y Pepelu.
1: Solo deseo que se acierten los cambios y que den resultado, porque es tan difícil.
0: Bueno, ahora ese balón Yark, pero Hugo Duro que no puede arribar, davanter madrileño del Valencia, y el balón directamente a les mans del porter, Unai Simón.
2: Sí, porque yo no voy a ser gafe, ni molt menos, pero no me da la sensación de que esté en prop del 1-0 del Athletic Club.
1: El partido está ahora en un impasse que ni uno ni otro. Yo creo que ahora se tiene más temor porque te marquen, sí, que en ir alocadamente a marcar.
0: Tarjeta Pepelu. Tarjeta groga Pepelu. Agarrate ahí al jugador del Athletic Bilbao.
1: Pues puede ser.
0: Y tarjeta groga para Pepelu. Recuerden, va a Persebus de Sanció. Está Guido Rodríguez y Largi Ramazzani, ¿eh? Son las que estarían a Persebuch.
1: Pues mira, en esta jugada precisamente yo creo que Pepelu va a ser pasto de las tarjetas. Si había alguna duda en la banda, yo creo que no que se haya ganado el cambio, pero que
0: ojo,
1: sí que...
0: Ojo, Leti Bilbao, la pilota, pero Iñaki Williams, ojo Iñaki Williams, Dimitrievski, ha aparegut Dimitrievski, ha aparegut el porter del València per a salvar a l'equip d'una jugada que era molt perillosa. S'havia quedat sol Iñaki Williams, se disposava a rematar i ha tapat molt bé Stole Dimitrievski, l'oportunitat més clara per a l'Atleti de Bilbao. Que ve Dimitrievski una altra volta, el salvador en protagonista del València per a tapar ese llançament d'Iñaki Williams.
1: Menos mal, menos
0: ojo ara ese baló, la pilota Idislaria, el baló mort, tenia que allunyar-lo, finalment la tret Xomert. Finalment la tres Xomert, quan Dimitrievski ara s'està en terra en problemes. Dimitrievski, anem a veure aquesta pilota que continua en perill de l'Atleti Bilbao. Era falta en atac del jugador de l'Atleti Bilbao, encara que protesten. I ara Dimitrievski a terra, s'havia fet mal en aquesta última jugada. El porter del València, que ha estat decisiu, salvador una altra volta, En ixe mama, Iñaki Williams. Guido Rodríguez també està en problemes. Stole també. Havia xocat ahí. Havia hagut una espenta clara d'Iñaki Williams sobre Guido Rodríguez. I és la falta que ha pitat.
2: En lloc de Stole Dimitrievski, Stole Don Dimitrievski. Perquè què parades està fent en aquestes jornades baix pals? El seu rendiment, des de que se va lesionar Aguirre Zabala, ha sigut, vamos, immediato, no, la següent, almenys, ja diem, baix els postes.
0: Atenent ara els servicis mèdics del València, el metge Can Will, doctor Aliaga, Stole Dimitrievski, que s'ha fet mal en eixa última jugada, en eixa córner que havia votat l'Atleti de Bilbao. Però molt bé, Stole Dimitrievski, sí senyor. I s'ha jugat a Iñaki Williams i ha sigut després en el córner quan s'ha fet mal el porter de València, que estan atenent-lo ahí sobre el terreny de xoc de l'estadi Sant Mamés. El xoc parat, atenent a Dimitrievski.
2: Pues el València, que estes pauses un poquet de hidratació, entre cometes, poden ser claus per a que Corberán doni instruccions, sobretot si, clar, perquè això és important, òbviament, en primera divisió, al igual que veu el míster el partit, pues no solo està ahí, està el segon entrenador, també els analistes a l'altura de les grades, així que si detecten alguna cosa que tenen que canviar durant el partit, pues aprofiten aquestes pauses per a comunicar-les, així que pot ser curiós. Ahí Dimitrievski, ahí ho veiem, és en les cervicals, Robi? És com...
0: Sí, estan ahí, estan protestant els jugadors de l'Atleti Bilbao perquè diuen que Dimitrievski està perdent temps.
1: Haciendo cuentas.
0: Però bueno, sí. Anem a veure.
1: Es que le hace falta a Geray, En la jugada que sale a despejar...
0: Pot estar un poc emocionat, no sé si està un poc el doctor...
1: Le desestabilitza Geray.
2: Sí, està mirant coses de la vista, sí. Robi. Està parpadejant fort Dimitrievski.
0: Igual pot ser que estigui un poc emocionat del colp.
2: Però ja està bé.
0: Sí, un poc el protocol que marca ahí, mèdic. És el que li ha fet el doctor Aliaga, el metge camp de València, però va poder continuar... Stole Dimitrievski en este minut ja 63 que estem 18 de la segona part. Ja va Dimitrievski a ficar la pilota en moviment, baló amunt, buscant a Diego López, a veure Diego López a la pilota. Diego López la volia jugar sobre Hugo Duro amb el baló, el rechaz que el vol treure l'Atleti de Bilbao, ixa pilota que la vol jugar ahí Robert Navarro. Se la emporta l'Atleti de Bilbao. Ojo, ese balón de Joan Sancet. Llarga per Iñaki Williams. Pero ahí estaba bé el porter de València per a fer-se en la pilota, perquè no ha arribat Iñaki Williams en l'Atleti de Bilbao, que està preparant un canvi ja, un altre canvi. Ernesto Valverde preparat per entrar al terreny de xoc. Alex Berenguer, el dorsal número 7, per entrar al terreny de xoc en este minut 64 que se va a cumplir.
2: Posiblemente el mejor argumento ofensivo que tiene el Athletic Club.
1: El jugador más temido en estos momentos. Pero bueno, ojalá lo metan banda izquierda, porque se va a enfrentar con uno que lo va a tener difícil.
0: Palo que trao Dimitrievski buscando a Guido Rodríguez. El balón para Valencia desde darrere. Centrals que la volen traure Tàrrega i Xomert. Xomert a la pilota. Xomert i Tàrrega. Tàrrega en curtet buscant a Guido Rodríguez. Guido, el balón havia eixit. El balón havia eixit. El balón havia eixit i és servici banda favorable a l'Atleti de Bilbao. Quan està el canvi, ahí entra les Berenguer i se'n va Ollán Sancet.
1: Bueno, tampoco,
0: Berenguer, però Ollán Sancet és el canvi.
1: Tampoc està mal el canvi, Quitas a alguien que juega por el interior y metes a uno que descaradamente va a ir a jugar en banda.
0: Aló, ahora que vol traure César Targa, se la emporta al central del València, ahí superan línies. César Targa se'n va sol, escapa amunt, però està molt sol, necessita ajuda. César Targa que cau, que perd la pilota, i ara n'hi ha que tornar perquè contra colpeixen ells, recuperen el valor la de Tibilbao, des de la part dreta. El balón buscando a Iñaki Williams. Ve Xomert imposándose ahí Iñaki Williams. Y ahora traen la pelota a Gallá. Pero al Suís. Xomert también el balón. Continúa Xomert en la disputa y esa pilota. Cao Xomert. Y han fet falta. Y han fet falta al Suís. Y el balón que va a ser para el Valencia. Se preparen el cambis, ¿eh? Se preparen los primeros cambis en el Valencia. Va Urinich. I va Sadik.
2: I Rubí,
0: Urinich i Sadik.
2: M'ha paregut sentir que abans, quan has dit que estava en Calfante en la banda, no has dit Ramazzani?
0: Està Ramazzani ara també, sí.
2: Ah, val.
0: Està Ramazzani, però els primers canvis ja estan preparant-se així. Filip Urinich i Sadik Umar.
1: Pepe Lu està con tarjeta, no?
2: Sí.
1: Pues creo que va a ser un candidato. No se puede arriesgar.
0: Bueno, pues 66 de partit, 21 de la primera part, continua el 0-0 el marcador entre l'Atleti de Bilbao i el València en este partit importantíssim. El balón ara que juga Javi Guerra, busca Luis Rioja. Luis Rioja a l'esquerra per a José Luis Gallá. Gallá i Luis Rioja per banda esquerra, busca la central Luis Rioja. El balón que trau, ha tret ahí l'Atleti de Bilbao, enviant ixe balón fora. La pilota ahí que l'ha tret Vivian. Uf. Que ha sigut altre dels canvis que ha fet l'Atleti de Bilbao, Vivian ara i Gerai com a centrals.
1: Sí, sí, Vicent?
0: Sí, per la por, sí.
2: Sí, correcte. Un Vivian que sí que és de veres, que no està tenint el seu millor any. De fet, va anar a aquesta Eurocopa i és possible que se quede fora d'aquest Mundial, almenys en les quinieles. Així que ja cal aprofitar, quan un central està un poquet baix d'estat, un poquet baix de forma i d'ànims, pues ja cal aprofitar ahí per a fer-me ja i per veure porteria.
0: Bueno, pues ara l'Atleti Bilbao que juga la pilota per a Robert Navarro des de la banda dreta, atacant ahí la porteria de València buscant el passe. Ahí per a Alex Berenguer. Ara és ixe baló de nou per a Jaureguizar. Jaureguizar i Yuri entrant per ixa banda esquerra. Ara ja replegat i ajuntat a línies el València. I ara l'Atleti Bilbao ahí li costa més. Rego, de nou, buscant a Yuri. Yuri Berenguer. Ahí está Alex Berenguer. Ojo que este en el contra un famal. Berenguer que busca la centrada. Y ahí Altai Guido. Altai Guido. Davant Alex Berenguer. Y el córner que va a ser para Atleti de Bilbao.
1: Empiezan a subir las pulsaciones.
0: El córner que va a ser para Atleti de Bilbao. Jugada balón para de nou Perilla. Tensa ahí. Alex Márquez con DMI. Contundencia defensiva. Orixe balón. Hugo Duro que la tre de cap. Allunyant la pilota. El balón que el recupera Vivian. Vivian que la volía colocar y la coloca para Iñaki Williams. Ahora Iñaki Williams busca la centrada. La trau Guido una otra vuelta al balón. Ha tret Guido el balón. Pues va un triple cambio, porque va también Ramazzani. Va Ramazzani, Urinich i Sadik. Va un triple canvi el que va fer el míster Carlos Corberán. Ahí està preparats Ramazzani, Urinich i Sadik. A veure jugadors que se'n van, però és un triple canvi d'eixida. Se'n va Hugo Duro.
1: Diego, Hugo i Pepelu.
0: Se'n va Hugo Duro, entra Sadik. El primer dels tres canvis. Se'n va Diego López. Y entra Ramazzani y se va Pepelu y entra Urinich. Pues ahí están Hugo Duro, Diego López y Pepelu, que se retiren del terreny de xoc. Tres jugadors de refresc, que les mateixes posicions. Sadik per Hugo Duro, Urinic per Pepelu i Ramachani per Diego López.
2: Pues ahora el València, ¿qué cambiará? Cambiará de guió, ahora ya no será un xoc com el que hem vist. Jo crec que ara igual busque més verticalitat, més desmarque entre Sadik i Ramachani, més combinació en tres quarts. Crec que és el que fa falta, perquè a València li està costant un poquet més a plegar al camp rival i sobretot encadenar ahí perill. Sí que és veritat que si no, com en la primera part hem tingut pues, igual més perill que l'Atlètic Club, sobretot també per ese penalti, pues en la segona part jo diria, Robi, que pues, Unai Simón no està siguent pràcticament protagonista.
0: Bueno, pues veurem els canvis, evidentment, però buscant refrescar l'equip, pues canviar coses i millorar també, pues aprofitar la velocitat de Ramachani per banda, pues també el treball de Urinic, i ara és Sadik, perquè evidentment tant Pepelu com Diego López com Hugo Duro s'han desgastat molt i són jugadors de refresc. L'Atleti Bilbao també ha fet més canvis. Acaba d'entrar Unai Gómez i Vesga. Iñaki Vesga. Bueno, pues...
2: Miquel.
0: Va al servicio de banda, favorable. Miquel Vesga, sí. La treta de banda per l'Atleti Bilbao, l'Alo d'Islària, n'hi ha que allunyar-lo. A veure Ramachani, que vol treure aquesta pilota. Llarga i per a Sadik, a veure Sadik, Javi Guerra, Ramachani. Se l'emporta a l'Argi, a veure Ramachani. El baló llarg per a Ruiz Rioja, contra el Ruiz Rioja d'Islària. A veure Luis, continua Luis. Luis ja s'ha quedat a soles, ja s'ha quedat molt a soles. Luis Rioja busca la centrada, Sadik, gol!
5: Vamos!
0: Gol! Sadik, gol! El gol de Sadik! El gol per encarrilar la victòria per Egut Sadik! Per a marcar en el 71, per a ficar el 0-1, ahí estava Sadik Umar rematant de capa, que bona, com li l'ha col·locat ahí en eixa banda esquerra, Luis Rioja, i Sadik ha ficat el 0-1 per encarrilar una victòria que pot ser importantíssima. Que ve Sadik, que ve Luis Rioja, com se n'ha anat, com l'ha col·locat, i ahí de capa ha marcat Sadik Umar.
1: Como se anticipa, pero sobre todo que ha jugado donde Luis, como aguanta la presión de los defensores, y qué buen centro mete,
2: Rioja temporiza muy bien, y fixeu-vos que vos havia dit que Vivian no estava en el seu millor moment i havia que buscar-li la volta, i Sadik que s'anticipa a un Vivian que, estant en el seu moment, ni de coña deixa que el davanter s'anticipa.
1: Jugada de contragolpe perfecta, casi perfecta.
0: Molt bona, que al final, sí, senyor.
2: En l'entrada de Urinic, Ramachani, s'ha dit que el partit anava a canviar. De fet, al València li convenia més en este moment. Ara ja no, però en aquest moment un partit d'ides i venides que un partit posicional, perquè estaves molt junt de l'àrea de l'Atlètic Club. I els tres punts que ara mateix són d'or, ara mateix 42 punts del València.
1: Qué importante, de verdad.
2: I és molt important.
1: Oh, y qué largo se va a hacer lo que queda.
0: Bueno, pues ahí está el gol de Sadik. El gol de Sadik per avançar a València, marcador, per a ficar-se per davant. I ara també n'hi ha que saber jugar el partit.
1: Hombre.
0: Ara també tenim que saber jugar el partit. Ricardo Arias, després d'este 0-1,
1: Hombre, y más que lo has hecho desde que ha empezado el partido, Muy bien.
0: Bueno, pues el gol de Sadik que fica el València per davant al marcador, que seria una victòria importantíssima, i Xosan Elatxe, 42 punts que ens donarien molta tranquil·litat, però encara queda molt. N'hi ha que continuar lluitant i disputant este partit fins al final. Ara està en fora de xoc Sadik, que n'hi passa que l'havia col·locat Javi Guerra, però evidentment este gol ens té que donar moral, confiança, perquè l'equip estava bé, l'equip estava serio, estava ordenat, estava fent un bon partit així a la catedral en Sant Mamés, i ara este gol, estar per davant al marcador, té que reforçar-nos encara més.
1: I la primera,
0: en tot el que esté dient.
1: Robi, la primera pelota que toca, pero que bien se anticipa, que bien sabe ver el movimiento de Luis.
2: Y el balón, el Fica, aún té que ficarlo.
0: La jugada es buena, ¿eh? Javi Guerra lluitant-la, Jan Santa, Ramazzani, Ramazzani a Rioja, y Rioja ficant una centrada sensacional y rematant de cap, impecable, Sadi Kumar. Bueno, pero ni hay que continuar.
1: Hemos hecho, lo difícil, Robi, hemos hecho lo difícil. Ahora, ahora
0: 75, 30 de la segunda parte.
1: Ahora tenemos que hacer lo súper difícil, que es saber jugar los 15 minutos, esa templanza que necesita el partido ahora, no perder balones, hacer las posesiones
0: Iñaki,
1: muy largas.
0: El balón Iñaki Williams, el balón centra Dislari, ojo el remate, Dimitrievski. Dimitrievski ha aparegut una altra volta. Quina parada de Stole Dimitrievski, Salvador. Salvador Dimitrievski, quina parada acaba de fer-li la treta Unai Gómez. El remat Unai Gómez anava dins. I ahí estava Stole Dimitrievski per a fer una altra parada. Per a aparèixer. Ahí el Salvador del València. Quina mà treta. Stole Dimitrievski, en quin moment està el de Macedonia, espectacular. Stole Dimitrievski.
1: Dios santo.
2: Mare meua, Robi, se ha estirat com una goma de chicle. Stole
1: muy similar la jugada a Sadí, pero desde más, pero más lejana.
2: Muy similar y cuidado, porque ahora que estaba mirando que el remate ha sido de Unai Gómez, al València li pot convindre moltíssimes i se partit de corre calle, perquè ara mateix Robi i Ricardo, el mig del camp de l'Atlètic Club és molt lento, han
0: Jaureguizar una altra volta, penja dins l'àrea, n'hi ha que treure aquesta pilota, vinga ara també n'hi ha que
1: tindre el control del partit,
0: pararlo, perquè
2: sí, però ves que apareix sempre un jugador que li costa moltíssim.
0: Però ara ells estan apretant-nos, evidentment, ells estan jugant a Europa, esta derrota per ells és un pas enrere, i ara van a apretar-nos i van a exigir-nos molt. Per això nosaltres, el que diem, tenim que saber jugar este partit, tindre un poc el control, parar el partit, tirar també de lo que se sol dir, ixa experiència. Quan ara és Àlex Berenguer el que juga, ja dic que l'Atleti lo ara en terreny de xoc del València, apretant-nos ara, ixe valor per a que jugue a Jaureguizar. Buscant el passe d'Islària per Iñaki Williams, Xomerta, córner. Ara ells ara estan buscant a la desesperada empatar este partit. Consigue després del gol que ha marcat Sadik. Ja diem, ahí ha aparegut providencial Dimitrievski. Quina parada li ha fet a Unai Gómez. Quina parada, quina mà li ha tret salvadora perquè anava dins. Ha volat Dimitrievski, se va a traure el córner, a veure ixe valor d'Islària, ixa pilota, n'hi ha que allunyar-la, la trau Luis Rioja, la tret i l'ha allunyat ahir Luis Rioja, ni se corre que havia votat l'Atleti Bilbao, la pilota continua sempre a d'ells, hi havia dos balons dins del terreny de xoc, diu l'àrbitre.
1: Bien, Luis, bien. Balón ahora, fuera de San Mamés, lo más cerquita.
2: Cada vegada que veig repetida la parada de Dimitrievski, me pareix millor, encara. I també, ja que, ara, com deia Ricardo, balón fuera de San Mamés, porque eso es como ojo, todo, es más difícil.
0: Ojo,
2: ese balón
0: ahora, se va fuera. Se va directamente fuera, mejor, va a ser treta de Porta de Valencia. Ricardo, tenéis que saber jugar el partido ahora, Echarmos, van a apretar, van a exigir.
1: Hay que ser más inteligentes que nunca.
0: Ni hay que pararlo, ni hay que tirar de experiencia de ofici, tindre el ofici, tantas voltes que hem anomenat, pues ahora ni hay que tindre ofici, saber jugar el partido, pararlo cuando toque, en fin, todo eso. Que Ricardo Arias sabe bien.
1: Pues sí, es lo que queremos, ¿no? Que sepan aguantar ahora las embestidas del Athletic, porque se van a vaciar ahora en ese tipo de jugadas, y sobre todo según van pasando los minutos aún más, ¿no? Y cuidadito con las jugadas tontas, y sobre todo el peligro, rápidamente alejarlo de tu portería.
2: Pues una cosa que vamos a decir, parlant de ofici, la mitjana d'edat del València és més major que la de l'Atlètic. L'Atlètic està en 27-4 i el València en 28 anys. Imagina que a veure si es nota ara en els últims minuts si tirem d'ofici per mantindre un resultat que és quasi més difícil de mantindre que d'aconseguir.
0: Una victòria que seria importantíssima, ja dic, en ixos anhelats 42 punts que te donarien, jo crec que molta tranquil·litat i la permanència pràcticament virtual, però bueno, no n'hi ha que cantar victòria, que encara queda molt. Estem en el minut 79, 34 partit, estem en el tram final d'encontre i juga l'Atleti Bilbao, que ells volen empatar el partit com siga, estan lluitant per Europa i este resultat és un pas enrere per a ells. El balón ahora que trae de jugar Alex Berenguer, per banda izquierda, buscando el pase para Jaureguizar. Ahora ahí volía tallar Ramazzani. El balón de Geray Herrera buscando a Vivian. Vivian en la pilota. Vivian que vol cambiar el choque, buscar el pase. Ahí para Gorosabel. Gorosabel y Vivian Herrera. De no para Geray. Geray para que traga la pilota.
1: Escorte
0: en la izquierda. Estaba Yuri. Ahora Yuri. Yuri que la vol colocar.
1: Fíjate.
0: El pase para Berenguer. Berenguer en la frontal. Retalla Berenguer. Venga, molve. Molt bé, Javi, molt bé, Jurinic, ojo que ha perdut la pilota, la recupera Nic una altra volta, Guido, el balón en la frontal, la pilota per a Gorosabel, la pilota per Iñaki Williams, ha esbarat millor, i el baló que se perde per línia de banda a favor del València, en calma i en tranquil·litat, va Luis Rioja, clar que sí, home, calma, tranquil·litat, estem el 35, 80, 10 per arribar al 90, més el que afegisca l'àrbitre i el València guanyant 0-1 amb el gol que ha marcat Sadiq Umar, que ens pot donar una victòria que seria vital per la permanència. Allà va trobar de banda el València, la pilota molt bé, la fica José Luis Gallà, Guido, el baló que vol recuperar l'Atleti Bilbao, Guido disputant aquesta pilota, la llunya Guido, el baló llarg que recupera Geray per l'Atleti de Bilbao. Geray en la pilota, la vol jugar, buscar eixa banda esquerra per a Yuri. Yuri, el baló tocant la hija Oreguizar, ara per Alex Berenguer. Berenguer amb la pilota, la va penjar Berenguer. Ojo que entra Iñaki Williams, entra Iñaki Williams, la col·loca rere la pilota a la frontal de l'àrea. I se vol una altra volta en el rechaz, és per a Deitx, per a l'Atleti de Bilbao. Ahí n'hi ha que eixir, va Sadiq Umar, a veure recuperar la pilota Javi Guerra. El baló que ha tocat el jugador de l'Atleti de Bilbao, Miquel Vesga. Y la pilota que va a ser nuestra.
1: Hay que morder, hay que presionar ahí en el medio campo, que como robemos un balón, lo vamos a hacer el segundo. Ellos están totalmente volcados y encima además la gente que tiene atrás son lentos de por sí.
2: Sí, la verdad que tanto a Gorosabel como a Geray como a Vivian, les, Yuri es otra cosa, les cuesta un animal a correr para carrer.
1: Hay otro cambio.
2: Y tú tens...
0: Va un cambio. Va a entrar Unai Núñez. Va a entrar Unai Núñez al terreny de xoc, el central basc, el jugador ex de l'Atleti Bilbao, és un partit també especial, però Unai Núñez se retira, Javi Guerra, i va a entrar Unai Núñez.
2: I així entra...
0: Unai Núñez, aplaudiments per al central del València, ex de l'Atleti de Bilbao, i se va a col·locar pues, en una defensa de tres centrals.
1: Estos partidos son los que curten a jugadores como Javi. El saber... jugar con este tipo de sufrimiento, si lo sumas a la calidad que pueda tener un jugador como Javi, es lo que le curten. Y la verdad es que hoy lo ha sufrido
0: pues,
1: Javi.
0: Replantejament tàctic que fa el míster Carlos Corberán, col·locant tres centrals, la entrada de Unai Núñez, en Xomerte i en César Tàrrega. Retirant
2: pues
0: Javi Guerra.
2: Hi ha un famós actor que en l'entrada d'Unai Núñez entra en joc perquè, recordem, la famosa ley de l'ex, que es diu que pues els jugadors solen marcar als seus ex-equips, així que a veure si és de veres,
0: va el córner.
2: I Unai Núñez pot marcar algun gol.
0: Va el córner per a l'Atleti Bilbao, minut 83, va les Berenguer des del cantó de la porteria, Stole Dimitrievski, allà va Berenguer, la pilota munta, obre ixe baló, directament a les mans de Dimitrievski.
1: Quédate media hora ahí.
0: Guante... S'ha fet mal Xomerte, està Xomerte en terra. Està Xomerte en terra. És... No sé si és Xomerte, sí.
1: Sí.
0: És Xomerte el que s'havia
1: sí,
0: fet mal en aquesta jugada.
1: Ha sido con Unai. Ha sido con Unai. Porque se va corriendo de donde está. Ya verás en la repetición. Algo le ha hecho.
0: Bueno, pues...
1: Nosotros
0: se va a recuperar Xomert.
1: Estem
0: en el minut 83. Minut 83.
1: Ah, no.
0: L'Atleti de Bilbao ahí, ara els seus jugadors. Dimitrievski a terra.
2: Se choca con Unai. Robi, se choquen Unai Núñez y Chomer cap en cap.
1: Cerró.
0: Dimitrievski a terra, está en problemas el portero del Valencia, así están protestando, porque diuen que es cuento de Stole Dimitrievski, pero això la bronca de Samamés, pero Stole Dimitrievski diu que entren els servicis mèdics. Diu que entren els servicis mèdics i allà va el doctor Aliaga a atendre Stole Dimitrievski en este tram final de partit en este minuto 84. Ahí están les señales horarias, les 6 de la vesprada. Minut 40 la segona part, 85 de partit, el xou parat, atenent a Stole Dimitrievski, el porter del València.
2: I Julen Calfante, Robi, Julen Calfante en Sant Mamés, en sa casa. Bueno, encara que la seva casa és Mestalla, però ja manté la gent. Ja que vore, perquè és molt important tindre a un porter com Dimitrievski, en esa veterania, en esa... bueno, es un perro viejo, ¿no, Robi? Pero bueno.
0: Sí, home, anem a veure. Quan ella ha cridat als servicis mèdics, perquè no se trobarà bé, no sé. Ara el doctor Aliaga està dient-li a la banqueta que està bé, que pot continuar, perquè estava calfant Julen Aguirre-Zabala en la banda, però el doctor Aliaga ha dit que pot continuar Stole Dimitrievski. En este tram final de partit, así en Sant Mamés, en este minut 40-85 de partit, el València fent valdre el gol de Sadiq Umar per a guanyar este partit, que seria importantíssim, vital per la permanència, però encara queda molt. I és ara l'Athletic Bilbao el que fica de nou la pilota en moviment. I se baló. És Gorosabel buscant Iñaki Williams de la banda dreta. Iñaki Williams encarant, busca el passe per a Gorosabel, no s'han entès millor, trau el baló Filip Ugrinic, però no ha pogut connectar Filip Ugrinic ni en Ramazzani ni en Sadiq, i la pilota la torna a recuperar l'Atleti Bilbao. El baló per a que jugui Yuri Berenguer per banda esquerra, atacant ara la porteria del València. L'Atleti Bilbao vol empenjar aquesta pilota dins l'àrea, vol el baló amunt, Xomer que la vol traure, també l'acompanya Luis Rioja, ojo el rechaz que la replega Gorosabel, el baló d'Islaria, ixa pilota, n'hi ha que allunyar-la d'ahí, el baló que li queda, Jaureguizar busca el passe, el baló, la treta i el València, defensant de Núcleo Siguiense, el llançament fora. La jugada estava invalidada, però fora de xoc, però València i patint, rabiant, defensant en tot en esta jugada de l'Atleti de Bilbao, que tractava d'arribar a la porteria el València, i en els minuts finals, en els minuts decisius, el València sí en Sant Mamés, defensant en tot el que faça falta per a que no se puga escapar esta victòria vital, 3 punts vitals per la permanència. Tretien llarg, el baló llarg, Dimitrievski, ara n'hi ha falta de Sadiq, diu l'àrbitre. I l'àrbitre que se'n va a la banda. Se'n va a la banda a advertir a Carlos Corberán. I el baló de nou en moviment. Tram final d'este partit. Minut 87 de partit. 42 de la segona part. El València guanyant 0-1. Trau la pilota Guido. La llunya llarga i per a Sadiq. Corre Gerai. Gerai i Sadiq. Sadiq entropesa i el baló acaba en les mans de Unai Simón. La pilota per a l'Athletic Bilbao, toca baixar, toca defensar al València, vinga, que estem bien en els minuts decisius, en els minuts finals, i ells ara van apretant-nos, van exigir-nos molt, van a buscar el gol a la desesperada. Penxe la pilota a la frontal de l'àrea, la trau Tàrrega, Sadiq, ojo, i la pilota continua en poder a l'Athletic Bilbao, ahí va Dimitrievski, la protegeix en Unai Núñez i César Tàrrega. I el baló per a Stole Dimitrievski, vinga, ara tenen que passar els minuts, que no se jugue res, Ricardo, lo que se sol dir, que no se jugue res ara. El ofici més que mai de l'equip que està present, ojo que reneix la pilota a Sadiq, ha tractat de sorprendre Sadiq des de lluny. Ahí a Unai Simón, però ahí li haguera pogut passar Sadiq a Ramazzani, que s'ha precipitat un tant el davanter del València. Quantara ataquen ells, encara que vol recuperar la pilota Guido Rodríguez, a veure que se l'emporta Guido. Guido el baló per a Sadiq Umar, a veure Sadiq que s'emporta la pilota, Sadiq amb el baló, Sadiq que busca el passe Ahí para Renzo Sarabia. Ojo ahí a Renzo que buscaba la pasada. El balón. Noish. Continúa Renzo Sarabia en la pilota. Berenguer que arriba y se baló. Este en el 89. No me estar pendiente. El temps a fechit. Que es muy importante lo que le quede a este partido. Porque es lo que le queda al Valencia. Para defensar el gol de Salí que está ganando la victoria. El balón de Yuri. Yuri la pilota para Jauregui. Zarra y talla Beguido. Pero el rechazo es una travolta. Para Leti Bilbao. Para Geray. Geray y Vivian. Vivian buscante el pase a Incurtet, pero Gorosabel.
1: Hay que salir. Gorosabel,
0: pero Iñaki Williams. Iñaki Williams ahí es encaranta Gallá, Ore Gallá. Vega ya al Tai. Vega ya al Tai para enviar la pelota fuera. Venga, que se va a cumplir el 90. Se va a cumplir el 90. Anima a estar atento.

0: Everest. Y el Valencia en estos 6 minutos de afechite puede conseguir esa victoria final. Pero ahora va a apretar a Leti Bilbao con ese balón. Que trao Guido, venga esa pilota, ni hay que ayuñarla. Finalmente la treta Urinic. Finalmente va a ser Urinic. Se prepara Jesús Vázquez también para entrar al terreno de choque. Demana Carlos Corberán intensidad al seu jugadors, vinga, atenció, competitiva fins al final, no n'hi ha que baixar els braços, no n'hi ha que rendir-se en este tram final de partit, en estos 6 minuts que queden, vinga, n'hi ha que defensar la victòria, que és importantíssima. Ara és banda per a l'Atleti de Bilbao, el baló que trau ja l'equip basc, la pilota en moviment, la volen jugar ells, el baló per a l'Atleti Bilbao, penxe la pilota Jaureguizar, ojo el remat, Dimitrievski, el remat de Guruceta de cap, ha parat ben col·locat, estava ahí, estola Dimitrievski per a fer-se amb la pilota, quan ja estem en els 7 minuts d'afegit, ja s'ha complit un minut, prepara con 10 Jesús Vázquez per entrar al terreny de xoc, pilota llarga, buscant a Sadik, a veure Sadik en la disputa en Gerai, Sadik i Gerai, Sadik, Luis Rioja, se l'emporta Luis Rioja, se l'emporta Luis Rioja, la pilota busca el Ramazzani, a córner, a córner.
1: Però estar media hora para sacarlo.
0: Que ve Luis Rioja, con li havia col·locat la pilota Luis a Ramazzani, i a córner ha enviat ahí Yuri,
1: ahora
0: y se való.
1: Que se queden en el córner ahora ahí, que pasen 2 o 3 minutos.
0: Pues allá va Luis Rioja. A traure el córner, ja han passat 2 minuts del set que ha afegit l'àrbitre, encara ne queden 5, encara queda molt, però n'hi ha que saber jugar estos últims minuts. Ahí està el València buscant el pas arrere, Guido ha tret el córner arrere, la pilota per a César Targa i Xomert, Xomert una altra volta buscant el passe per a Guido Rodríguez, Guido ara penja la pilota, però l'avantatge va ser per a Gerai, a veure que apareix Urinic, però no ha pogut arribar Ramazzani, és l'Atleti Bilbao, Jaureguizar, el que treu la pilota, Montent Eixara, i Sir Ràpids, en ixe baló de Miquel Vesga, a la dreta per a Gorosabel, Gorosabel, Jaureguizar, Jaureguizar amb el baló, talla bé Guido, arriba Ramazzani, vinga, té que ixir ràpid Ramazzani, vinga, esta és nostra, a veure Ramazzani, Sadik, Sadik, Ramazzani, segona autopassada, però hi ha aparegut per darrere Miquel Vesga, per a ficar la pilota per a Unai Simón, que la trau ja llarga, ixe baló per a Yuri, Yuri buscant el passe ahí per a Iñaki Williams,
1: ficava
0: la centrada darrere,
1: buscar los córners, hombre, para pasar tiempo, para que transcurra el tiempo, hombre.
0: Queden 4 minuts, queden 4 minuts, ara Urinic que allunya la pilota a la porteria Leti de Bilbao, 4 minuts queden encara del set que ha afegit l'àrbitre, este final de partit més emocionant que mai, així en Samamés, on el València està guanyant amb el gol de Sadik. Però encara n'hi haurà que patir molt, n'hi haurà que defensar molt. Si volem aconseguir la victòria, és Iñaki Williams. El passe ahí per a Gerai, Gerai que penja la pilota. Busca Gorosabel, ahí la toca. Gallà, córner. Gallà, córner, ha tocat. Era Luis Rioja, era Luis Rioja.
1: Ai.
0: El que havia ficat el cap per a desviar a córner. La pilota per a l'Atleti de Bilbao.
2: Pues 3 minuts.
0: Corner des del cantó esquerre. Pues queden 3 minuts. Se va a treure el corner. Jugada balo parat. De nou perill. En la porteria del València. N'ha que defensar-ho. I se corre. I se balo amunt. El remat per dalt.
1: Bueno.
0: El remat que se'n va per dalt de la porteria. De Stole Dimitrievski. Queden 3 minuts. Vinga, queden 3 minuts. Li queden al València per assaltar de nou Samamés. Per a tornar a guanyar així en la catedral que feia molt de temps que no guanyava des de la temporada 2019, 7 anys, 7 que no guanyava València i està guanyant en un partit que és vital per la permanència, 42 punts que ens poden donar la tranquil·litat, la permanència virtual en esta lliga tan apretada. Allà va treure Dimitrievski el baló de Stole, llarg buscant a Sadik Kumar, arriba Ramazzani per banda, però n'hi ha falta Sadik sobre Yuri. A veure, està preparat el canvi Jesús Vázquez. La banqueta del València està advertint l'àrbitre a la banqueta del València que no isquen, que es mantinguen, i hi va el canvi. A veure el canvi, està Jesús Vázquez, havia tret, però va el canvi primer, va el canvi primer, se'n va Renzo Sarabia, Se va Renzo Sarabia y va a entrar Jesús.

0: Cor UVCF. Els millors consells de salut pels professionals del valencià.
1: I aixòs bons consells, avui ens els apropa una de les doctores del València, Cristina Pérez. Què tal, com estem?
2: Bon dia, encantada d'estar així amb vosaltres.
1: Anem a parlar avui d'un tema que a mi em pareix, la veritat, que molt interessant. Conversàvem abans de començar esta conversa, valga la redundància, que hi ha molt que parlar, no?, sobre el que són les valoracions mèdico-esportives d'aptitud, allò que... per aquells que no sàpien esta part tan tècnica, no? És allò que veiem, no? Eixes proves que es fan abans de començar la temporada o quan hi ha un fitxatge per veure que el jugador està bé, no? Que està en condicions òptimes, en condicions aptes per a poder competir.
2: Correcte, correcte. Són els estudis que nosaltres fem, aquestes valoracions, el que ens permeten és detectar factors de risc o situacions inclús de malaltia que poden haver donat o no símptomes i que puguen suposar un risc no només de lesions, sinó temes vitals. Això és el més important, el que més ens preocupa.
1: Parlem de tot aquest treball, no, totes aquestes proves que es fan de manera prèvia, de manera preventiva també, per evitar qualsevol esglai durant la temporada, no, en aquest cas.
2: Correcte. Sí, perquè hi ha coses que són molt òbvies. Si una persona té una malaltia que el porta a estar ingressat a l'hospital, sap que té un problema, però hi ha vegades que persones joves que fan esport, que es troben fantàsticament bé, no es poden imaginar que tinguin un problema. No sempre és així. Pot haver un problema cardiològic que no doni símptomes i avui en dia tenim recursos per a detectar a temps tots aquests possibles problemes o la major part d'ells.
1: Evidentment, quan pensem en les proves, no, en totes les proves que es fan de manera prèvia, moltes vegades vinculat a l'esport, pensem, pues, que estiga bé muscularment, que no tinga cap lesió, no? El que més es mira, no? O dona la sensació que més es mira... Però tal volta, a nivell de salut global, és el menys important, perquè és cert que sí que te va a condicionar que hi hagi una lesió o no, o un problema muscular, o sí, o de qualsevol índole, però després hi ha altres que són els que són perillosos de veritat per a la vida.
2: Sí, sí. Fixa't que parlem de valoracions mèdico-esportives, perquè són àmplies, ara si vols sí, parlem un poquet en què poden consistir, però tenim molt clar que cuidar el cos és molt important i en un esportista és essencial i busquem tenir les millors condicions per un bon rendiment, i clar, és bàsic, però és que vigilar el cor i altres òrgans, però particularment el cor, pot salvar vides. Perquè aquí un dels temes que ens preocupen sempre és la mort sobtada en els esportistes. Sí, sí. Sempre és un núvol negre que està per damunt nostre i que intentem evitar, perquè es pot evitar en moltes ocasions. No és l'únic, però és el que més por ens fa.
1: De fet, recorde que crec que ja des de fa algunes temporades, en este cas la Federació Valenciana ha inclòs també alguna prova en este sentit, dins de el mínim, no, que exigeix per a competir, però m'explicaves, no, que en València es va més enllà, no? I si vols comencem per els majors, no? Per explicar un poc aquestes proves que veiem en la tele, que te veiem moltes vegades en aquests vídeos en les instal·lacions d'IMED, UCV, en aquestes proves d'inici de temporada. Així les valoracions són molt completes, no? Amb prova d'esforç i tots els anàlisis pràcticament possibles.
2: Sí, molt completes, evidentment. Doncs sí, en aquestes valoracions de pretemporada que refereixes al primer equip, tant masculí com femení, inclús el filial, fem pràcticament les mateixes proves, s'inclou tot el que és una història clínica del jugador, tots els antecedents que pugui tenir de salut i de lesions, així com els seus antecedents esportius, la situació en l'equip, etc. També familiars, és important conèixer antecedents familiars, sobretot de temes vinculats a les cardiopaties, a mort súbita, tot això. I també fem una exploració física global, però el que és més específic per el que tu m'estàs preguntant, el que fem és un electrocardiograma de 12 derivacions en repòs, que ja ens dona moltíssima, moltíssima informació. fem una ecocardiografia Doppler del cor, que és una ecografia, perquè els oients ens entenguin, sí, sí, igual que fem quan una senyora està embarassada per veure el fetus, no? Es pot veure com és el cor en moviment, es poden mesurar les parets del cor, es pot veure les vàlvules com tanquen i s'obren, tot això, sí. I fem el que és molt, molt significatiu, que és la prova d'esforç, en la qual, quina diferència hi ha? Pues que durant la prova d'esforç nosaltres mirem l'electrocardiograma, aquesta funció cardíaca, i en alguns casos també els gasos expirats, per a veure des del repòs fins a l'esforç màxim i després durant la recuperació com s'adapten tots els òrgans, anem a dir, vitals durant l'esforç en aquests esportistes. I a més, aquestes proves ens permeten determinar quin metabolisme energètic utilitzen de forma predominant en cada nivell d'esforç, i això ajuda a conèixer la capacitat de rendiment que pot tenir aquest esportista, quin consum màxim d'oxigen, quins umbrals té, i personalitzar les càrregues i el tipus d'entrenament. I això de fet es fa servir, sí, clar. Sí. O sigui, són aspectes de salut, no només de salut, sinó de rendiment. I en això afegim després, de forma particular i personalitzada, les proves d'imatge pertinents. Hi ha jugadors que, a més de tot això, s'emporten altres proves de tipus radiològic o de ressonàncies, etc. I també fem les analítiques de sang i d'orina, que ens donen idea de la salut global i dels aspectes també de condicions del sistema immunològic, etc.
1: Evidentment, són unes proves molt completes, per com dius, adaptar al detall, no?, qualsevol càrrega, qualsevol circumstància dels i les futbolistes, però també per a, com diem a l'inici, no?, descartar qualsevol tipus de patologia, qualsevol, entenc que, indicador que puga fer que ens hagin de preocupar, no?, per la salut.
2: Doncs sí, perquè podem pensar que una persona jove que fa esport, que se sent forta, no té cap problema de salut, perquè si no li ha passat mai res, què ha de tenir? No té res. Mentida. O sigui, això, que no ho sapiguem, que no ho veiem, no vol dir que no hi sigui. I, de fet, es demostra que periòdicament detectem factors de risc i, en ocasions, patologies que es poden relacionar i que, de fet, es relacionen en la freqüència o la possibilitat de patir una mort sobtada. Això és molt important. I en futbol no és l'únic esport on es donen, però és un dels esports que, per la seva exigència, és més prevalent el tema de la mort sobtada. Per tant, aquestes proves ens identifiquen moltes vegades aquests problemes abans de que donin la cara, i es poden resoldre. És que la gràcia és que avui dia sabem que molts dels problemes que poden associar a aquest risc es poden tractar i es poden resoldre a temps.
1: Estem parlant del més major, d'aquestes proves completes, però com això, en aquest cas en el València, en els serveis mèdics, es trasllada a l'acadèmia, per exemple, a aquells més menuts que també tenen els seus exàmens, les seves proves, en la ciutat esportiva de Paterna.
2: Doncs sí, el fet és que la llei no ens obliga a fer anualment o bianualment una revisió d'aquest tipus, però nosaltres, per la nostra tranquil·litat, cada any, i com a mínim cada dos anys, tots els xiquets i xiquetes de l'acadèmia tenen una revisió en la que s'inclou l'exploració física, la història clínica, tant personal com familiar, i un electrocardiograma de 12 derivacions de tots aquests xiquets i xiquetes que estan en la nostra acadèmia. En el cas de que per la història clínica, per l'exploració física o en aquest electrocardiograma que fem basal a tots, detectàrem alguna anomalia, demanem les proves complementàries pertinents, abans inclús de que tingués símptomes. I també, per sort o per desgràcia, diria per sort, hem detectat casos importants i que s'han pogut conduir a temps de tenir cap disgust.
1: La veritat que és algo que, com dies abans, no? És un núvol que està per ahí i que moltes vegades no li volem prestar atenció. I crec que està molt bé explicar això, i jo volia preguntar-te, per fer un poc, perquè estem explicant el que es faci en el València, per fer un poc de pedagogia també, en este cas, per exemple, les acadèmies internacionals o en este cas les nostres escoles conveniades, i és que almenys, no?, el que exigeix federació, aquestes proves i revisions, que se facin sí o sí, no?, que no, que ningú pense de dir, bueno, perquè moltes vegades passa dins de el barull, no?, del dia a dia dels clubs, que tractes de solventar moltes vegades el paperet per a que tinga la fitxa federativa, la llicència, però que estem posant en risc algo molt important, no? Com és la salut.
2: Sí, jo crec que això no té excusa. Pense que sóc de partidària que aquestes revisions, les valoracions s'han de fer sempre en qualsevol xiquet que comença una activitat física, una activitat esportiva, especialment de competició, la primera volta, sempre, obligatòriament, i el més desitjable fora que, si no cada any, mínim cada dos anys, es feren a tots, a tothom. Per bé que es trobi fantàsticament bé, perquè ja dic, no sempre donen la cara. Sí.
1: I per últim, ja per acabar, el consell per als aficionats, és una conversa que, mira, com nosaltres moltes vegades coincidim en els viatges, sí. en el filial, moltes vegades he eixit el tema, per exemple, de les proves d'esforç o d'aquestes valoracions que ens hem de fer, pues, també no traslladar que la gent, que en l'esport que faça, si fa ciclisme, running,
2: sí, sí.
1: Quan t'aplega ja a certa intensitat, no, perquè fas entrenaments i demés, que es mire, no? Que acudisca a centres especialitzats i que es faci alguna prova per a estar tranquil.
2: Per favor, no costa tant. I com a mínim en començar, sobretot en començar, perquè de vegades em pregunten, els pacients em pregunten, quan és el millor moment per fer-me una prova d'esforç? En quin moment de la temporada? Pues si no te l'has fet mai, al principi, quan abans millor, i si no després, pues depenent de les exigències i de les possibilitats de cadascú, pues cada any o cada dos, depenent del nivell d'activitat. Però una valoració mèdica abans de fer activitat física és important, i si es fa amb regularitat, és que a més ajuda molt a fer aquesta activitat en millors condicions i a rendir millor, és molt gratificant. És la diferència entre anar a cegues o anar en coneixement. I si per conduir un cotxe es demana un carnet de conduir, pues per fer esport, com a mínim, s'hauria de demanar el que aquesta persona sàpiga que està en condicions de fer-ho, per la seva salut i per la seva seguretat. Que és que estem parlant de que cada any en Espanya s'estan registrant 30 o 40 casos de mort sobtada en relació amb l'esport, i d'aquestes morts sobtades el 80 o el 90% són de tipus cardiològic i es podrien detectar, i en molts casos es podria evitar. I no només en la mort no sap de si és un esportista federat i professional o si és amateur i si els diumenges en els amics o fa els triatlons que li agrada fer, saps? Això s'hauria de fer com un ABC bàsic de seguretat i valdria la pena.
1: Pues ens quedem en això. Jo crec que ha sigut molt formativa també esta xerrada, que és el que busquem en esta secció. Així que moltíssimes gràcies, Cristina, per estar amb nosaltres, per apropar, no?, tot este coneixement dels serveis mèdics del club i posar-lo al servei tant dels nostres oients com dels futbolistes, de la gent de l'acadèmia i de tota la gent que envolta el valencianisme. Així que moltes gràcies i fins prompte.
2: Doncs moltes gràcies a vosaltres i estem a la vostra disposició, perquè la prevenció al final és la millor jugada.
0: VCF Media Radio, la radio del sentiment. VCF Radio, la radio oficial del Valencia Club de Fútbol.
3: Partido. Fritos pasa a Pérez. Se va Pérez. Se desmarca Fritos. Consigue enviar la pelota al tacón de Pérez. Aparece de nuevo Fritos. Prepara el centro. No hay fuera de juego. Chuta Pérez. ¡Gol! ¡De Fritos Pérez! Las patatas del deporte valenciano.
4: Son eternas las miradas. Los nervios. Las llegadas. Nuestras manos apretadas. Eternas las subidas y bajadas. El dolor en el pecho. Soñar que no tenemos techo. Nuestros padres, nuestras madres, nuestros viejos, los que vinieron de lejos. Eternos los que se fueron y los que nunca se movieron. La cantera. Eternos los cuartos y las semis. Las finales. Eterno nuestro llanto, nuestro canto y quererte tanto. Levantarse, enrabietarse y pelear nuestras ganas de ganar. Eternos los pases, los regates, los remates y marcar. Las remontadas, las ligas ganadas, las copas levantadas, tocar el cielo. Eterna la ilusión. Es eterno nuestro amor.
5: Un sentimiento eterno.
6: Hola, soy Tere Morato y escucha Mes Goles en la radio oficial del Valencia.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació Te Dona Vida. Estem en la secció d'hàbits saludables de la Fundació del València. Avui anem a parlar de la salut dental. És molt important, eh? Més important del que se pensem per als esportistes, per als futbolistes, el tema de les dents, perquè ens ajuda també a previndre les lesions. Però bueno, ara ens ho conta tot i ens ho explica el metge de l'acadèmia, el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal?
2: Bona vesprada, Rubi, si estem una altra vegada.
1: Estàs un poc constipat, no?
2: Sí, no he fet cas a mi mateixa dels consells que donem i mira el que passa.
1: N'hi ha que previndre, la setmana passada parlarem de previndre els constipats, eh?
2: Sí, sí, sí.
1: Però vaya, bueno, vaya. La veritat és que l'horatge tampoc acompanya, eh?
2: No, la veritat
1: fred,
2: és que
1: fa calor.
2: S'enganyem a vegades en la roba que escollim per la faena i el que passa, no, ningú estem lliures, ni els metges.
1: Bueno, doctor, avui anem a parlar de la salut bucodental, que és més important del que pensem, sobretot per als esportistes, per als futbolistes, per allò d'evitar lesions. Eh?
2: I tant, encara que no n'hi ha estudis científics clars que ho demostren, nosaltres en la nostra experiència sí que hem observat que n'hi ha certa relació en lesions, sobretot de tipus muscular, associades a una higiene dental no adequada. I com tot en esta vida del deport, moltes vegades té més que veure la prevenció i l'adquisició d'uns hàbits saludables per a previndre qualsevol problema a posteriori. Aleshores, nosaltres hem intentat que tots els xiquets que estiguen en la nostra escola puguen assolir tots aquests hàbits i de fet estem a punt de començar una campanya en el club de que, en el qual una entitat d'odontologia va a fer una revisió a tots els nanos de l'acadèmia.
1: O sea que anem a començar ja ara ja la campanya de revisió de les dents de tots els xavals, dels xicons de l'acadèmia, no?
2: Va fer-se, sí, i bueno, ja l'han fet en la gent major, en els certes juvenils, els que deixes i faltes ja han sigut revisats, i no sols hem revisat l'habitual tema que vosaltres sempre instruïm més, que és la càries, sinó altres tipus de problemes, com les maloclusions. Més que res, no perquè n'hi hagi que intervindre directament en elles, sinó per aconsellar, perquè sí que és de veres que són alteracions que ajuden a que la dentadura no faci el seu treball de forma adequada. Bàsicament, el seu treball és fer la primera part de la digestió de l'alimentació que fem.
1: Bueno, doctor, pues anem amb les preguntes dels oients, dels xicons i dels pares de l'acadèmia que estan així en tots els dies en la ciutat esportiva de Paterna. La primera pregunta.
3: Me llamo Lucas y quiero saber cuántas veces me tengo que lavar los dientes al día.
2: Bé, si jo fora un odontòleg, probablement te diria que cada vegada que vas a la cuina o al menjador, després hauries de rentar-te les dents. Per una mínima higiene, considerem tots que haurien, per lo menos, de rentar-se després de cada una de les menjades principals de la jornada, per a que tots els restos d'aliments no queden dins dels forats que tenim d'entre les dents i que això puga produir un focus d'infecció en aquesta zona, tant a nivell de la geniva com del mateix dent, generant una caries dental.
1: A voltes se parla 3 voltes al dia. No, és millor sempre que menges algo rentar-te per a que no quede ahí absolutament res entre les dents.
2: Evidentment. No, n'hi ha dinars que uno no fa en casa, és fàcil que s'almorzar, que no estem en casa, pues siga complicat, però a veure, depenent també del tipus de dentadura, hi ha altres sèries de dispositius o de maneres de netejar la boca que després crec que ja parlarem en altres preguntes.
1: Segona pregunta.
4: Me llamo Santiago. ¿Y qué tipo de cepillo es el mejor?
2: Bueno, qualsevol que puguem utilitzar són adequats sempre i quan sàpiguem bé com raspallar el dent, que és lo important. Vull dir, no és necessari tindre un fantàstic raspall elèctric que puga menejar-se tantes vegades al minut perquè la placa bacteriana es menege. Si fem una bona raspallada de dents en un raspall normal i corrent, probablement aconseguirem el fi, que és intentar que la placa bacteriana que se fa en el dents i que se fa sempre, pues, tinga un creixement el més lento possible i mantinguem la nostra geniva i les dents que estava pegada a ella el més saludable possible.
1: Tercera pregunta.
5: Hola, me llamo Hugo. Si me lavo los dientes, ¿puedo dejar de ir al dentista?
2: Això me ho han preguntat a mi algun xiquet. I la resposta, evidentment, és no. ¿Vale? Hem de ser clars en la higiene bucal, però per molt que nosaltres se raspallem bé, que gastem un col·lutori, que sapiguem que també és un apoyo important a l'hora de mantenir aquesta higiene bucal, el que és ben cert és que la placa bacteriana és una placa natural que està ahí i que té tendència a créixer i té una tendència coneguda en quant a temps de creixement. I s'ha demostrat que mínim dos vegades a l'any una visita al dentista per a llevar aquesta placa bacteriana pues, ajuda molt a que la geniva no agarre defectes importants, inflamacions, gingivitis, que al final porten piorres i falta d'agarre a la dent, a la llarga. Entonces, és algo que tenim que cuidar i per molt bé que se cuidem, aquests professionals estan ahí per ajudar i lo molt aconsellable és fer-ho així.
1: Quarta i última pregunta.
6: Me llamo Pablo y quiero saber por qué es importante no tener caries.
2: Bé, vaig a enfocar-te-lo de dos maneres. La primera, la forma funcional, és a dir, nosaltres tenim les dents en la boca per a mastegar bé l'alimentació i aconseguir fer la primera digestió mesclant l'aliment en la saliva de la boca, que és una tarea molt, molt important, que a vegades s'oblidem d'ella, i que aquesta tarea, en la força que tenim que fer, que és una força important, és difícil poder-la fer quan tens una dentadura en càries. La càries és una infecció de la dent que conlleva una pèrdua de la zona externa de la pròpia peça dentària, de lo que és l'esmalt. I, evidentment, tu, si mastegues, vas a tindre dolor, no vas a mastegar igual, vas a menjar normal. Això és una manera. L'altra manera és la forma indirecta. I és el que parlàvem abans. Per ells, demostrat que aquestes xicotetes infeccions, no només de la boca, sinó d'altres parts del cos, podien ser, però bàsicament de la boca, perquè és on més freqüent se dona, estan relacionades en problemes a nivell muscular, perquè es produeixen certes desequilibris bioquímics a nivell de les zones cel·lulars que favoreixen la presentació de trencaments fibrilars. Aleshores, nosaltres fem molta cura quan fem les nostres revisions normals en vigilar que això no corrisca. Però, evidentment, si se planifica una revisió, és probablement la primera línia que té que controlar l'odontòleg a l'hora de revisar.
1: Per això ja dic que és molt important cuidar-se, també tindre bons hàbits saludables en la higiene pues, dental, com està explicant el doctor Juan Aliaga. Pues ara n'hi ha que aplicar-se, eh? Així no queda una altra.
2: Correcte, sí, sí, ja que fer-ho.
1: I doctor, vostè a cuidar-se un poc.
2: Moltes gràcies. Espero que se passe pronto això.
1: Vinga, gràcies.
2: Vinga, adéu.
7: Valencianistas, soy Marcos Navarro. Sigue los partidos de Valencia Mestalla en la radio oficial del club.
8: ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas.
9: Obrim la jornada 5 en primera divisió. Primer dels dos partits consecutius que disputarem fora de casa. Este divendres, des de les 8, al Ramon Sánchez Pizjuán i per VCF Media Radio. l'app y el web Sevilla-València. Els de Luis García Plaza han iniciat en bon peu la Lliga. El València, per contra, necessita canviar ja la dinàmica. Te'ho contem amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Víctor Barea, Ricardo Arias i Miguel Ángel Bosio. Este divendres en Sevilla-València, a la Ràdio del Sentiment.
10: Valencianistas, soy Joel Fontanet. Sigue los partidos de Valencia-Mestalla en la radio oficial del club.

0: El millor de VCF Media.
1: 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
2: Para mí Mestalla es mi estadio y es un estadio súper especial donde hemos vivido grandes celebraciones y donde he disfrutado muchísimo.

0: El millor de VCF Media.
1: Llegaste aquí siendo casi un niño. Tantos partidos, tantas ligas, tantos momentos que vivimos junto a ti. Tu gente, tu estadio, tu escudo. Desde joven nos enseñaste lo que significaba amar algo. Luchar para conseguirlo y disfrutarlo como nadie. Tu manera de ser hizo que tu imagen fuera reconocida por todo el mundo. Ya te lo decía yo en casa. Hacías amigos allí donde pisabas. Un valencianista único, me decían por la calle. Que siempre explicó y compartió su gran amor por estos colores. Los mismos que siempre te acompañaron y te acompañarán. Porque has sido y eres historia de esta gran familia. Ahora ya descansas en tu casa. En un día tan especial, sabemos que estarás para siempre con nosotros.
0: El millor de VCF Media.
2: Hola, soy Mayol. Sigue todos nuestros partidos en VCF Radio.
3: ¿Tienes una empresa? ¿Quieres crecer de la mano del Valencia Club de Fútbol? Únete al Business Club, el club de negocios que reúne al tejido empresarial en torno al Valencia Club de Fútbol. Adéntrate en nuestra comunidad formada por más de 400 empresas y disfruta de un calendario lleno de eventos exclusivos. Si estás interesado en hacer contactos, relaciones profesionales y oportunidades de negocio, no lo dudes. Apúntate al Club de Empresas del Valencia Club de Fútbol. Business Club. Una forma diferente de pertenecer. Una forma premium de crecer. Valencia. Al cor del Mediterrani es la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
4: Hola, soy Gema. Sigue todos nuestros partidos en la Radio de València.

0: Moments històrics del València.
1: Gonzalo Medina, Augusto Milego, Julio Gascó, Pascual Gascó, Fernando Marzal, José Llorca i Andrés Bonilla, set joves amants de l'esport rei, van decidir en març de 1909 començar un somni junts, crear un club de futbol. I va ser en el bar on solien reunir-se, el cèntric Bar Torino, on van redactar l'acta constitucional i els seus primers estatuts. El València Futbol Club acabava de néixer. Però per a començar, també eren necessaris un uniforme i un escut. L'equipament va ser senzill, una camisa d'esport i uns pantalons, els dos blancs, encara que anys més tard canviarien el color de la part inferior pel negre. I del disseny de l'escut s'encarregaria un dels fundadors, Andrés Bonilla. Però on jugar els partits? El camp del Girós, situat prop de l'actual Mestalla, va ser on el València va començar la seva marxa esportiva i on el 25 de juliol de 1909 jugaria el seu primer partit, empatant contra el Gimnàstico. Pronte, els membres del club es van adonar que ixe solar on competien necessitava millores si desitjaven continuar. I va ser el propi Medina qui va prestar les 25.000 pessetes necessàries per a les reformes, diners que anava a destinar per a la seva boda. D'esta manera, van tancar el camp, van posar tanques al terreny de xoc i van crear els primers vestuaris. Tot estava preparat per a que el València Futbol Club començara a brillar. Perquè el València no és només un equip de futbol. És orgull, és lluita, és passió, és un himne, és llegenda, la història d'una llegenda, 100 anys d'un sentiment etern.
2: Hola, soy César Tárrega, escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.
3: Arranca el partido. Fritos pasa a Pérez. Se va Pérez. Se desmarca Fritos. Consigue enviar la pelota al tacón de Pérez. Aparece de nuevo Fritos. Prepara el centro. No hay fuera de juego. Chuta Pérez. Gol de Fritos Pérez. Las patatas del deporte valenciano.
4: Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada, plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie, la tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de ti. Pide cita en Podoactiva Valencia, calle Valle de la Ballestera 52B o en Podoactiva Paterna, calle Mayor 2. Consulta las condiciones especiales para socios y abonados. Podoactiva, proveedor oficial de podología y biomecánica del Valencia Club de Fútbol. Los podólogos de nuestros jugadores y también los tuyos.
5: VCF Media Radio. 24 horas al día parlant del Valencia. Mateix Club, Nova Era.

0: Moments històrics del València.
1: Vamos a recuperar ese golazo de Fernando en San Mamés. Inolvidable diciembre de 1992. Así lo contaba para el Minuto a Minuto de Canal Nou, para el resumen de ese partido, Xavier Alberola.
2: I a renglor seguit, quan es disputava el minut 37, ha arribat l'1-3. Així tenim Fernando per la banda esquerra. La defensa bilbaïna, que perd davant d'Eloi. Arriba Quique Flores, deixa cap a l'esquerra. Álvaro ha servit per a Fernando i atenció al gol del capità del València. Un dels millors de tota la jornada. I que s'ha celebrat d'esta forma. Ahí arriba Camarasa, Leonardo, Boro, Ibáñez i Robert. Este és el control. En la cama dreta i en la destra, al fons de la xarxa de Juan José Valencia. Una vegada més, així tenen este gol que passarà a l'antologia del futbol de primera divisió. I ahí tenim a Fernando, que ha servit per a Eloi, i este batut València en la seva eixida. Ha sigut l'última jugada del partit, i en ella l'àrbitre Soriano Nadrén ha posat fi al partit. D'este quart i últim gol del València, que per primera vegada en la present temporada ha guanyat lluny del Mestalla. Al final, a Sant Mamés, Atleti de Bilbao 1, València 4, el València ha despedit l'any 92 amb 19 punts i 5 positius, i 24 gols a favor per 13 en contra, lo que el

0: Anem cada dia amb rigor.
1: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
2: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
3: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
4: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la Academia.
5: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio, un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour, bienvenido a tu casa.
6: Hola, soy Leslie. Sigue todos nuestros partidos en VCF Radio.

0: Han escuchado una reemisión del informativo. VCF Media Radio. 24 hores al dia parlant del València. Mateix club, nova era. Van a escuchar una reemisión del Partit del València.
1: Este es l'11 del València que ja diem vol guanyar un partit importantíssim, el més puntuar, traure algo positiu. En la portería el de Macedonia está en un muy buen momento, Stole Dimitrievski. En defensa, banda derecha para Argentí, Renzo Sarabia. Parella de central, Zelda Aldaya, César Targa. Y la primera gran novedad, torna la titularidad. El suís era Ixomert, la banda izquierda para el de siempre. Para el capitá, para el de Pedreguer, José Luis Gallá. Un centro de cambio, un doble pivot muy defensivo. En l'argentí Guido Rodríguez y en Pepelu el de Denia, que se manté en el equip titular acompañado hoy a Guido Rodríguez. Les van de esperar Sevilla, Luis Rioja y la otra novedad, Diego López. Micha punta en libertad de movimientos para Javi Guerra y da la otra gran novedad, el golechador de este Valencia, Hugo Duro. Guantasil, está esa mames, acaba de desplegar una pancarta, un tifo de suport de reconocimiento al Chingurri Valverde, Ernesto Valverde, pel seu 500 partits en la Leti Bilbao. Será l'última temporada del Chingurri Valverde, y ahí está esa pancarta y ese tifo en un de les graderies del estadi de San Mamés. Anem ara en la Leti Bilbao, l'equip titular. Que va a formar en Unai Simón la portería, en defensa Gorosabel, bandareta, la portillera y la gran novedad, el capitá, que torna a jugar después de Famul de Temps, en Yuri en banda izquierda, Jaureguizar y Rego en el doble pivot, Robert Navarro y Nico Williams en les bandes, Sancet, Micha Punta y Dalt Gorka Guruzeta. Chiulará este partido el madrileño Miguel Ángel Ortiz Arias. Va a pitar este mateix partit en Mestalla, en la primera volta que va a guanyar el València, com m'estan recordant, 2-0. I amb este àrbitre el València no ha perdut esta temporada. Tres partits, dos victòries davant l'Atleti de Bilbao i en el camp del Llevant, i un empat davant l'Elx. Pues a veure si també Ortiz Arias avui ens dona sort, que estarà acompanyat pel VAR, per Martín González. Tot està preparat així a l'estadi de Sant Mamés, desplegant-se aquesta pancarta i també en reconeixement a Ernesto Valverde. A 500 partits ha posat tota la plantilla, tot el cos tècnic. Ells ja s'estan acomiadant d'este entrenador que ha donat pues moltes vesprades i nits de glòria a l'Atleti Bilbao. En el seu dia també entrenador del València. Tot està preparat així en l'estadi de Sant Mamés. Així te ho anem a contar en VCF Ràdio. Pots escoltar-nos, ja saps, te connectes a l'app, a la web del València, des de qualsevol part del món, i ahí per la ràdio avui pots escoltar-nos també per la FM, la ràdio convencional de tota la vida, 92.6 de la FM, les nostres emissores col·laboradores, que són moltes també les que ja estan connectades. Avui el partit és televisat per DAZN, no tindrem opció d'àudio, però bueno, ahí anem a estar per a tots els aficionats del València, del tot el món, que avui van a estar pendents d'este partit importantíssim entre l'Atleti de Bilbao i València. Tot està preparat, vinga, ja ho hem dit en la prèvia, n'hi ha molt el xoc, la necessitat és màxima per al València, s'està jugant la permanència, és la primera gran final, i així te ho anem a contar. Ahí estan els més de 300 aficionats valencianistes en un estadi de Sant Mamés que ja està pràcticament ple, com vos dia, perquè així caben 53.000, i ahí està ple Sant Mamés. Comença el partit, vinga València, a per ells, sense por, a per la victòria. Ahí ja està el primer baló que tocava en moviment, que volia jugar la Diego López. Ahí està el Joaquín combinant en Hugo Duro. Les dues novetats guanyen el València, passe per a Javi Guerra, no ha pogut arribar Javi Guerra. Ojo que n'hi ha una caiguda, n'hi ha una caiguda ahí Ha chocado ahí, es Hugo Duro. Diego López que para el choc. Hugo cree que es Hugo Duro. Y es també Laporte. Es que han caigut. Es que han chocado ahí. El central de Athletic Bilbao y el davanter del Valencia, Hugo Duro. No ves comenzar el partido. 30 segundos.
2: Sí, un Athletic Club que es ficará muy fuerte en el seu camp e intentará. Intentarà per tota, bueno, per tot el 100 mitjans guanyar els duels, Robi, perquè l'Atlètic Club pues, és un equip de segones jugades, també, òbviament, de sobrevaló i atenció, perquè el xoc...
3: Le mete el codo.
2: En televisió es veu que el codo impacta en la cara de Hugo Duro i Ricardo Ares ha vist de sang.
3: Yo le he visto que estava sangrando por la nariz,
1: Pues bueno, ahora, pues Duro, el xoc se remamprèn así en... Le está esa Mamés y la pelota que la torna a ficar en movimiento. El Valencia, la pelota ahí que la vol jugar la Athletic Bilbao. Aparece Diego López para recuperar esa pelota. Hoy es importante, sí. Guañar es duel, ser intenso, ser más competitivo que mai. Hacer un partido muy serio, oferir la nuestra mejor versión. Eso es lo que hoy tiene que hacer el Valencia en este partido con la Athletic Bilbao. Cuando juega Dimitrescu, Baloyar espera. Diego López la juga a Hugo Duro, la volía jugar a Hugo Duro, balón que perta ahí y recupera Athletic Bilbao, la trago en edge, la trago Alejandro Rego, una de las novedades. Rego en la Athletic Bilbao en compañía de Jaureguizar, cuando le ha hecho una falta Hugo Duro. Y la chulata, el árbitro del partido, el madrileño Miguel Ángel
3: Yeray hacía mucho tiempo que no aparecía por las alineaciones del Athletic, ¿eh?
2: Bueno, va a tornar en la última jornada, pero sí que es de ver es que en todo el año ha chugat, si no falla la memoria, tres partits en el Athletic Club. Sí. O siga que, pues recordem que es un jugador que va a estar sancionat. Pero bueno, pues se va
1: a
2: detectar estancias de doping, pero realmente ell diu que es per un fàrmac que ell sí. prenia porque ha superat incluso en dos ocasiones un cáncer testicular. Sí. Aixina que pues, Gerai que va a veure altra vegada, va a tornar contra Atleti, que bueno, sí que de veres que en el mes d'abril pues, se va a jugar Getafe, després de cansar afrontar el Villarreal, torna Osasuna, va un partit sí, un partit no.
1: Bueno, pues ahí está jugant l'Atleti Bilbao, Nico Williams, le lleva la pilota molt bé, Renzo Sarabia, ni se disputa, abre el balón que se la emporta Hugo Duro, juga Hugo Duro buscant a Javi Guerra, ara li ha llevat la pilota Robert Navarro, Javi Guerra, contra colpeja de Bilbao, Perill, en banda esquerra, se la porta Nico Williams, ojo que es va la tàrrega, Nico Williams que vol centrar, ha aparegut ahí Pepelu en la xuda defensiva, ve Pepelu ahí al tall, perquè Nico Williams, després de que es varara César Tàrrega, havia guanyat la posició, se disposava a centrar, però ha estat oportuníssim pues... Pepelu per enviar a córner
3: i
1: la primera internada de Nico Williams.
3: Sí, sí, ha estat molt atent, sobretot per cobrir-li les espatlles a Tàrrega en un moment difícil.
1: Ojo al balón parat. Córner per a l'Athletic Bilbao, va treure Nico Williams, atensa i a les marques, que no n'hi ha esquentes ajustos defensius. Balón que n'hi ha que treure-lo, l'ha tret finalment Luis Rioja, allunyant-lo de la seva àrea. Era que juga ya el Athletic Bilbao, pero Unai Simón que hizo completamente la seva portería. El porter basque era ficar la pilota en movimiento en estos primeros minutos. Cuatro se van a cumplir de la primera parte, así en Samamés, 0-0 marcador. Ahí volía a jugar el Athletic Bilbao, recupera la pelota al Valencia, ve Pepelu. Pepelu con Dima acompañante a Guido Rodríguez en ese doble pivot defensivo de Treball, de sacrificio, el de Deni, el argentí. Ojo que debe ver la pilota Guido. La ha perdido y la recupera Robert Navarro, buscando el pase para Gorosabel. Gorosabel, ahí la pasada para Sancet. Ahora en la disputa está Guido Rodríguez. Cao Guido, el balón es para Leti de Bilbao. Pero anima a Bore porque ahora el árbitro para el choc. Y el servicio de banda es para Leti de Bilbao. Sabía hacer mal Guido Rodríguez, pero el servicio de banda es para Leti de Bilbao, que ya fica la pelota en movimiento. El balón de Yuri, buscant a Nico Williams. Nico Williams fent de les seues. Ahí reclama una falta. I és falta. La falta ahí que li han fet a Nico Williams quan se n'anava l'extrem internacional de l'Atleti Bilbao. En eixa disputa avui va tindre faena Renzo Sarabia. Ojo, eixe balón que filtren ahí. Buscant a Guruceta, Nico Williams. Arrere, València se tanca ahí. Ahí defensivament, avui n'hi ha que estar molt serios, molt ferms, ser molt contundents no desajustarse defensivamente.
3: La verdad es que con la presencia de Renzo Sarabia, yo creo que sin lugar a dudas es el mejor defensa que ha estado ocupando ese puesto, muy por encima de Thierry y de
2: Fulquier.
3: Y de Fulquier, es más defensa.
1: Ojo, ahora que se hace mal Diego López en esa disputa en Yuri. Se tira a terra Diego López. Le ha pegado una manotada a Yuri o algo. Y el árbitro que para el choc. Porque Diego Sena está a terra.
3: Y el auxiliar está ahí al lado y no lo ve.
1: Pues cree que no ni a res, ¿eh?
2: Hasta Yuri demana. Hasta Yuri demana.
1: Le dice al Bras. Le dice al Bras Yuri.
3: No, y cau deja, això, pero deja, no, le pega manotazo, ¿eh?
1: Pues el árbitro sigan y no a pasar res.
3: Le pega
1: y el choc continúa. La pilota para el Athletic Bilbao. Balón largo buscando a Nico Williams. Ahí está Renzo Sarabia. Cao Renzo Sarabia. Se la aporta Nico Williams. Falta. Sí, falta, sí. Gana que protesten así. Pero es falta. Porque le ha ganado la posición Nico Williams a Renzo Sarabia. En una falta clara. Pero eso la pitat Ortiz Arias. El colegiado madrileño. Y la falta de Nico sobre Renzo Sarabia.
2: I un Renzo Sarabia que avui té papereta complicada, perquè s'ha de confrontar a Nico Williams.
3: I per primera vegada.
2: Exacte. Arias mencionava fa no res a Dimitri Fulquier. Jo recordo un partit en Mestalla que Nico Williams no va tindre res a fer contra Dimitri Fulquier. De veres, un partit espectacular. A més, va coincidir un mes en el que jugaren contra Madrid i Atlètic i Fulquier va secar a Vinicius i a Nico Williams, però Sarabia, que com deia Ricardo, pues està rendint a un nivell, jo diria que molt bo, molt notable des de que va plegar, no és fàcil a plegar quasi sense jugar i fora de forma, fer una mini pretemporada que va tindre que fer i pues sumar-se a l'equip i més en aquestes circumstàncies que té que ser un rendiment immediat, però sí. L'argentí que sense dubte ha sigut un bon, bueno, està aportant tot el que pot i més a l'equip.
1: Bueno, pues el minuto de choque de esta primera parcera sobre el marcador. Cuando ahora juega el Athletic Bilbao, se emporta esa pilota. Es Jaureguizar el que cambia el choque. Una otra vuelta, banda izquierda, buscando a Nico Williams. El control de Nico Williams. Ahí es Corate en esa banda izquierda, tratando de encarar. Fica la pilota de Islaria. Ahí la trae Xomer Pepelu, que ayuda esa pilota, buscando a Diego López en la banda. La toca Pepelu, el balón, pero Hugo Duro. Ojo, que le hace mal a Hugo Duro. Se hace mal Hugo Duro, ¿eh? Se hace mal Hugo Duro, está a terra el davanter madrileny, pero continúa la jugada del Valencia. El pase más allá de Javi Guerra, Diego López, alza Diego Duro. Se recupera el jugador del Valencia, no pasa res. Y el choc continúa así en Samamés. Ahora va Loyar, que ahí buscando a Robert Navarro en la disputa. Venga ya, se la emporta Robert Navarro, perdins. Altai Baguido, también Pepelu, ve Pepelu. Ahora importante esa pilota, guañante el duel, sí señor. El de Denia. Buscante a Luis Rioja, importante. Y se treballa ahí con 10 defensivo el centro del campo. Se pivota Guido y Pepelu para guañar duels. Ojo que la perden la pilota. Se la emporta Athletic Bilbao. El balón que ahí volía a pinchar desde la banda derecha era Jaureguizar. La pilota de no se va a banda. Y el balón espera al Athletic de Bilbao. En este minuto, Guidia Casinou. De la primera parte, no está ahí Samamés, Plefins la bandera, ¿eh?
3: Hay veces, 53.000. Hay veces que innecesariamente Guido confía demasiado en su forma de jugar. Y no tiene que olvidar que ahí en Bilbao, por ahí arriba, la gente no deja de presionar. Regateas a uno, te viene otro. Regateas al segundo, te viene el tercero. Y no tiene que olvidarlo, ¿eh? O sea, aquí relajamientos no pueden haber.
1: Bueno, ya van a enviarnos el primer mensaje nuestros amigos, nuestros aficionados que están seguidos per la web del Valencia, escoltarnos per la radio, reclamant pues una tarjeta groga Yuri, per esa jugada que diu vosotros, esa manotada que le había pegat a Diego López. Es que no pita ni falta, pues sí, no pita ni falta, y reclamaven pues esa tarjeta groga a Yuri. Els primers missatges que anirem llegint así. En este partit, Athletic Bilbao-València, baló amunt en la disputa César Tàrrega. Ara Xomert allunya la pilota Gallà. El baló amunt buscant a Hugo Duro, la toca Hugo Duro, companyia Geray. Baló per a Javi Guerra, se l'emporta el de Xilet. A veure Javi Guerra la pilota, jugant en el centre del camp. Javi Guerra arrere per a Xomert i Xomert per a Gallà. Pressiona ahí l'Athletic Bilbao i el baló arrere Pero el porter de Valencia era Stole Dimitrievski. Ya en este minuto 10 de la primera parte. Balón de Guido. Cambia el choc. La pelota para Renzo Sarabia. Per banda dreta se pone a Renzo Sarabia. Le hace falta Nico Williams. Le hace falta Nico Williams a Renzo Sarabia cuando se ganaba el jugador argentí. Y la falta para Valencia, Vicent Díez.
2: Me crida la atención que el Athletic Club no se está presionando en presión alta al Valencia, porque sabéis que, bueno, alguns partits sí que el València ha patit més, però el que vol evitar l'Athletic Club és esos balons llargs a l'esquena de Diego López, que sabem que és un autèntic correcaminos quan pot, i també pues, de Rioja, i en ese doble pivot entre Guido i Pepe Lu, pues al final la eixida de baló serà molt millor. Un Athletic Club que, si per alguna cosa es caracteritza, és per això dic que me sorprèn.
1: Ara, mira, ara la pressió, ara la pressió, ojo, que es pot costar cara buscant el llançament des de fora, se'n va fora. Ahí hem perdut el baló, precisament quan estava fent-nos aquesta pressió de la que estem parlant l'Athletic Bilbao. Hem perdut la pilota, encara que ahí no ha estat encertat Ollant Sancet per enviar aquest baló fora, desviat de la porteria de Stole Dimitrievski.
3: Yo creo que tenemos que recurrir a lo lógico y a lo que estamos acostumbrados. No intentar hacer cosas nuevas y cosas que no estamos acostumbrados porque desestabiliza para todo el resto del equipo.
1: Ahí, bueno, Ricardo. Pues Herrmann prende el choc. La pelota la trau Dimitrievski, llarga buscant Hugo Duro. El baló amunt, ahí está. La disputa el davanter Madrid que fica ese baló arrere per a Pepe Lu que no pot arribar. Li han llevat la pilota, ara endarrint el baló, buscant els centres de l'Athletic Bilbao. L'apertura a la dreta a Gorosabel en ese lateral. Gorosabel i Rego. Rego arrere. La pilota per a Aymeric Laporte. La porta a l'esquerra per a Nico Williams. Nico Williams ahí, té que xorar arrere, buscar a Yuri. I Yuri arrere, de nou per a centrals. La porta i Gerai. Gerai traient la pilota. Ara per a Gorosabel. Gorosabel té que xorar arrere. Ara València, ahí xuntet, ordenat, és important ahí. Mantindre aquestes línies juntes. I que l'Atleti de Bilbao, sobretot en les bandes, on som els perillosos, pues no tinguin arribada, no tinguin profunditat, com ara aquest baló que l'hem ficat ahí per a Nico Williams. Renzo Sarabia, que vol evitar que isca la pilota, ho ha aconseguit, però recuperen aquest baló, ojo ahí, una altra volta. Nico Williams, no n'hi ha res, així reclama una falta Renzo Sarabia sobre Nico Williams, però l'àrbitre diu que no n'hi ha res, que sigan. I el València segueix, se l'emporta Javi Guerra, la cavalcada del de Xilet obre l'esquerra per a José Luis Gallà, a veure Gallà, que vol arribar, però ja s'ha replegat l'Athletic Bilbao. Javi Guerra, que se volia anar en l'1 contra 1. I al final el baló que acaba les mans d'Unai Simón. Mentre així continuen protestant. Ojo, que recupera la pilota l'altra volta Javi Guerra. La fica ahí per a Hugo Duro. El baló per a Diego López. Però ells enseguida repleguen, tanquen bé. Nosaltres ahí tenim que ser més ràpids per a tractar de sorprendre-los. Sobretot quan recuperem aquests balons.
2: Lo más importante
1: ahí. Ojo, que era aperte el balón, no arriba Pepe Lu, se la emporta Nico Williams perill, pero banda izquierda, entra Nico Williams y l'àrea, ahora Nico Williams busca el llançament y el balón que se'n va fora. El balón que se'n ha anat fora. Nico Williams, el primer llançament de perill a la porteria del València del xicotet de Williams al minut 14 de esta primera part pràcticament.
3: Que sean todos los remates así. Que no les dejen aproximarse mucho a la portería y que lancen desde lejos.
2: Yo solo les espere que els dos germans Williams no consisquen el camp, perquè recordem el que va passar en la, bueno, en la eixa vesprada de Copa del Rei. En Mestalla, Nico Williams entra al terreny de xoc i Iñaki rematava eixa pilota. Així que espere que els dos jugadors, Robi i Ricardo, no consisquen el camp.
1: Bueno, pues, de moment, camí del minut 15, primer quart d'hora de partit, 0-0 el marcador entre l'Athletic Bilbao i el València. Quant ara tracta de jugar l'Athletic Bilbao, Robert Navarro, baló que vol recuperar Gallà, bona, Gallà, buscant a Hugo Duro, de primer espera Luis Rioja, abre Luis Rioja, buscava el passe per a Javi Guerra, Hugo Duro que se mona anar, això és falta, i la targeta groga és per Hugo Duro, a veure,
3: ¿qué dices?
1: Pues eso me ha parecido a mí, ¿eh? Hugo Duro se queixaba de una falta i ha tret una targeta groga. No, és per a Laporte, jo crec que té que ser per a Laporte, no pot ser per a Guduro. Guduro se tirava les mans al cap, jo crec que és per a Laporte la targeta groga. Perquè sí, sí, Guduro se'n va i la falta és clara de Laporte.
2: La
1: falta és clara de Laporte i té que ser targeta groga per a Emery Laporte. Están reclamando Gallá, está reclamando también Guduro.
2: Espera la por, pero una cosa va a seguir, toca balón antes de tocar a Guduro, ¿eh?
3: Claro que lo toca. Es que bien claro, hombre, y si no ahora se lo dirán por el VAR.
1: No, tarjeta groga para la por, ¿eh? Segur. Más que Guduro se queixaba. Pero la tarjeta es para Emery Laporte y la falta es para Valencia, o sea que y la falta puede ser buena, ¿eh? Está en una buena distancia. Davant la frontal de l'àrea, escorada un poc ahir cap a la part esquerra. Segons ataquem nosaltres, està Javi Guerra i Pepe Lu al llançament d'eixa falta.
3: I ara la duda, perquè estan hablando entre ellos. Yo creo que le va... Yo creo que aquí los galones...
1: Va Javi Guerra o Pepe Lu, a veure. Va ser Javi Guerra el llançament, per dalt. El llançament de Javi Guerra... Se li ha anat alt el llançament d'eixa falta per al jugador de Xilet del València.
2: Així marca, eh?
3: Con poca fe le ha pegado, eh?
2: Sí.
3: Y demasiado rápido.
2: No oblidem que Pepe Lu és especialista en xoc parat, sobretot en centros, però bueno, també algun gol ha fet en anteriors èpoques des del tir lliure. Javi no li recorda cap tir des de falta, però al final, pues, si no ha entrat
1: algú no té d'aquest. Juga l'Atleti Bilbao, ataquen ells, Nico Williams buscava el passe, se desdoblava Yuri, continua Nico Williams a la pilota, Nico Williams arrere, el valor per a Yuri, Yuri des de la banda esquerra, trata d'arribar, arriba el lateral de l'Atleti Bilbao, ahí està Yuri, té que endarrir la pilota buscant a Rego, i Rego ja per a centrals. Per a Gerai i Laporte. Ara és Gerai el que trau la pilota. La toca ahí Robert Navarro. El balón se l'emporta Sancet. Sancet dins l'àrea. Sancet. Ahí reclamen unes mans. Ahí reclamen unes mans. L'àrbitre diu que no. Estan reclamant els jugadors de l'Atleti Bilbao unes mans. Ara crec que és... Diego, aquí es el que es Renzo, el que está en problemas en tierra.
2: Sí, sí. Renzo Sarabia.
1: Sí, Renzo Sarabia, sí, el que está en problemas. Sí,
2: es que se va porque al rebuchar la pilota le han donado una manota en la cara.
3: Ha sido al despejar el balón.
1: Sí. Ahí reclaman un smans de César Targa, pero el árbitro dijo que no. Que sigan, que no ni absolutamente res.
2: Hombre, le esté pegado el salcos. Es una acción en la que no. Cree que siga falta, bueno, mans voluntarias, ni molt menos. Y Guruceta sí que le dona una buena manotada a Renzo Sarabia.
1: Bueno, pues la pilota para el Atleti de Bilbao. Ya en el minuto 18 de esta primera par, 0-0 el marcador entre el Atleti Bilbao y Valencia. Trago la pilota a la Tárrega. Diego López en Bolanar. Ahora Diego López volía a combinar Hugo Duro. No le hiciste el pase. Recupera la pilota al Atleti Bilbao. Ahora contra Colpechenech. Volen Isir. Ahí en Jaureguizar, a la izquierda para Yuri. Yuri que centra el balón de Islaria. Ojo Perill. Se apilota el rechazo. El lanzamiento. Pues a córner. El lanzamiento a córner. La enviaga ya. Porque le había quedado. Y se baló. En. Molclar. Y ahí Gallá. Finalmente es el que ha desviado a córner. Esta jugada de ataque del Atleti de Bilbao.
2: Están, sí, Robbie, pero.
1: Había rematado, era yo en Sancet.
3: Están. En lo único que están siendo superiores es que están más prestos, más rápidos y más atentos a las segundas jugadas que nosotros. Nosotros, como que.
1: Ojo
3: estamos...
1: al córner. La trae Nico Williams, la pilota Munt. Es Guido Rodríguez el que añuña a Tisha. Isha pilota. De nuevo el balón para Nico Williams. Estaba en fuera de shock. Estaba en fuera de shock. Comentaba Ricardo.
3: No, que digo que para mí el Atleti, si tiene algo ahora, es que bueno, está intentando implantar un ritmo que nosotros somos incapaces de seguir, porque están más atentos ellos a las caídas, a las dejadas, a las segundas jugadas, y eso es lo único que cambia de un equipo a otro. Por lo demás, yo creo que hay una igualdad absoluta, aparte de que territorialmente ellos estén ganando más terreno y estén jugando más en nuestro campo que en el de ellos, pero tampoco está ocurriendo nada raro ni anormal. en el partido.
2: Sí, pero fixeu-vos, antes de començar el partit, com, pues, comentàvem que el València havia d'estar molt atent, sobretot en l'inici mig del camp, a les segones jugades, perquè tant Guruceta com Sancet podien pues, rematar els balons. I fixeu-vos qui han fet els dos remats d'aquesta jugada. Primer Guruceta i després Sancet en segona línia. Ahí es conté que corregir el València i no pot fallar.
1: Bueno, pues... Jugant l'Atleti Bilbao, traient la pilota Unai Simón en llarg, buscant a Sancet. Sancet ha escorat en banda, busca el passe arrere per a Gerai, el capità. Ara la pilota per a Rego, Rego arrere. Ara pressiona Javi Guerra, així de valor, de central side de l'Atleti Bilbao. Busquen ixa passant llarga, que talla de cap Gallà. Envia el valor cap a terreny de xo l'Atleti Bilbao. Vol recuperar-la Guido, se l'emporta Guido Rodríguez. A veure el passe de Guido per a Hugo Duro. Hugo Duro combina Luis Rioja. A veure Luis des de l'esquerra, busca la centrada. I molt passat la centrada de Luis. Molt passat la centrada de Luis. Ni ha pogut arribar Hugo Duro, ni tampoc Diego López, que estava jugant la... Estava seguint la jugada per banda. I el valor ha acabat perdent-se per la línia lateral.
3: Qué pena. Pilla un poco alejado a Hugo Duro, eh?
2: I a Diego López, que venia en segona línia però no ha pogut aplegar ese valor.
1: Bueno, pues ara vol recuperar la pilota al València. La volia recuperar Javi Guerra, però que no ha pogut. Y se la emporta l'Atleti de Bilbao. A veure Berrenzo Sarabia con s'anticipat. Molt Berrenzo per recuperar la pilota. Ara volia combinar Javi Guerra en Renzo Sarabia. Continua la disputa. Javi Guerra busca la centrada. I el valor que ha tocat en Yuri se'n va fora i és banda. És servici de banda favorable al València. Bona la recuperació ahí. Si el valor que havia recuperat Renzo Sarabia. Ara és Javi Guerra jugant ahí. Sobre Diego López, de nuevo que se va fuera, la toca al Athletic Bilbao, el balón que va a ser para Valencia en servicio de banda desde la parte derecha a prop del córner. Va a traer ese balón el lateral argentino Renzo Sarabia buscando a Javi Guerra, pues ha provocado el córner Javi.
3: Venga, va, a ver,
1: ha
3: va.
1: Provocado el córner Javi
3: ver,
1: Guerra.
3: A ver si le sorprendemos con una de
1: y
3: sus...
1: Ahí está la treta desde el canto para el Valencia. En este minuto 22.
3: Bien, Javi, bien, así, así, arriesgando, jugando, dejarte. Hay que dejarse ver. Pues
1: allá va el córner.
3: Hay que ofrecerse.
1: El córner para el Valencia. Allá va Javi Guerra desde el canto a esquerra, la portería no es Simón. Vinga, ni a Caforita también este jugada de Sábalo Parat. El balón trago en Kurt, buscando a Diego López. La va a pinchar Diego López, la pinche Diego López. La treta y la pilota a la port. El rechazo una otra vuelta para Renzo Sarabia. La pilota a Islaria y guaña. El balón Unai Simón, que vol traure ja en llarg, buscant ahí a Nico Williams, però l'ha llevat molt bé Diego López, li l'ha llevat Diego. Ahí está el Guajín, Diego López buscant a Javi Guerra, a veure Javi Guerra, la deixa per a Luis Rioja, el control se li ha anat a Luis Rioja, la de banda esquerra, l'acompanya Gallà, Gallà que la juga ahí arrere, Gallà que trata de xuar i buscar ja Guido Rodríguez, que busca ja la passada per a César Tàrrega. César busca la incursió de Renzo Sarabia, a veure Renzo que volia guanyar la posició, no ha pogut. El balón que el recupera el Leti de Bilbao. Balón ya para Sancet. Sancet para Nico Williams. Ahí va César Tárrega al tie. Ve César ara. Ve César ara al tie. Imposanse Nico Williams. Ni se hiciera rápida. Que volía provocar al Leti Bilbao. Ve el Daldaya César Tárrega. Davant Nico Williams.
2: Llega y llega en el Monte Espalle. Cuando el campe siga a campo a ver. ¿Por qué tanto Nico Williams con Robert Navarro? Ens poden fer pols. Menys mal que ja ha estat molt bé César Tàrrega per a corregir, perquè si no, aplega a estar Nico Williams un poquet més proper del valor i te foden, vamos, te fan un roto i un descosit.
3: No, però de moment defensivament l'equip està bé, no està atravessant per ninguna situació.
2: Sí, sí, per això, que l'equip està a l'altura de lo que hi ha que estar,
3: complicada.
2: Perquè l'Atlètic Club té aquest atac per banda i persona de segona línia, però l'equip per ara està de categoria defensivament en segon mes.
1: Bueno, pues ahí está jugando el Valencia. La pelota que la trajo Schomert, el Suiz buscando a Gallà, esa banda esquerra. Gallà ahí que no se n'ha pogut anar, pero ojo que el rechaz. Espera Luis Rioja, la coloca Luis Rioja. Y el balón que debía a córner Gerai. Ahí Luis Rioja estaba atent en ese rechaz. Ha buscado la centrada y ha provocado el córner de no para el Valencia.
3: Venga, va, a ver si le sorprendemos. A ver si le sorprendemos en una de sus armas más fuertes, que es los balones por lo alto.
2: A ver si pueden hacer un remate a lo Ricardo Arias, ¿no?
3: Yo qué va, yo no metía un gol de cabeza ni vamos. Y aunque jugara contra los enanitos de Blancanieves.
2: Pues Baixé no, bueno, eres.
1: Pues va el córner. Va el córner que va a Traoré. Javi Guerra ahora desde el canto dret de la portería. No hay Simón. Allá va el de Chilet. Pencha la pelota a Isdaria. Bore y se való. Rechazad. Li queda la pelota a Godure. Això és penalt. Això és penalt. Això és penalt. Això és penalt. Això és penalt. És penalt. És penalt. És penalt. Ha pitat penalt a Godure. Ha pitat penalt a Godure. Era clar el penalt el que li havien fet a Godure.
3: Hoy va.
1: Cree que es penalt.
3: Vamos.
1: Es penalt.
3: Pero clarísimo.
1: Es penalt.
3: Y tarjeta. Y tarjeta.
1: Es penalt.
3: Qué bien lo ha hecho. Qué bien lo ha hecho.
1: Es penalt claríssim el que li han fet a Hugo Duro. Se n'havia anat molt bé. L'ha xafat claramente Yuri. L'ha xafat claramente Yuri. Y yo creo que es penalt.
3: Hombre,
1: es penalt.
3: Vamos que es penalti.
2: Per aquestes coses Hugo Duro sempre necessari en el camp, perquè de una cosa, de una forma o altra, te rasca un gol o un penalti o una expulsió, sempre produeix.
1: Pues allà va el penalt, que va llançar el mateix Hugo Duro, li l'han fet a d'ell, i ara també hi vol marcar-lo, vinga, per avançar a València el marcador. Allà va Hugo Duro, el madrileny, el golejador del València, la pilota en els 11 metres, mira Hugo Duro, el baló al travesser, el baló al travesser, quina llàstima, quina mala sort, quina llàstima i quina mala sort, el llançament d'Hugo Duro ha anat al travesser, havia enganyat per completa Unai Simón. Y el baló hasta Bellat en el travesser. La había tirado muy bien, pero el
2: bueno,
1: baló
2: es fútbol.
3: Pero vamos a ver, ¿Por qué tanta prisa? Hay que jugar con los nervios del equipo contrario también. ¿Para qué tanta prisa en tirar el penal?
1: Qué mala suerte, eres. Quina mala suerte.
2: Son cosas que pasan, ya está. Si dices que estos fallos te facen mella, pues al final... Solamente
1: ojo que era ataque Nech. Nico Williams pecha la pilota a Islaria. Por el baló. La pilota que se va fuera y es córner. No es córner, no, es porta.
2: Ya está, es lo que es porta. Es que dice de Fet, Rioja. Rioja enseguida nata a Hugo Duro a recolzarlo.
3: Es que desaprovechar una ocasión así con la situación en la que estamos. De verdad,
1: una lástima, aquí una mala suerte.
3: Por cierto, le ha sacado tarjeta amarilla a quien le pitan el penal o no le han sacado tarjeta amarilla.
2: Desde la misión no sabiste que le ha sacado tarjeta, sino que seguramente a Yuri pues no ha sido amonestat. Ha sido amonestat Laporte abans, pero Yuri per ese penalti no ha sido amonestat en cap de set.
3: Espero que no tengamos que lamentar esta jugada al final, de verdad.
1: Ojo que ahora ataque Neitz. La pilota de Nico Williams per banda esquerra. Ojo y se való. Centra Dislaria. La pilota Dimitrievski a córner. A tapar B Dimitrievski. Ahí se disposaba a rematar Guruzeta, pero a tapar molt bé el llançament del jugador de Leti Bilbao. El porter de València desviant a córner. Vinga, ni a calçar-se, ni a que reaccionar. Després d'eixe penal que ha fallat Hugo Duro. Vinga. No podem, ara, evidentment, s'ha fallat un penalti, era importantíssim, però va treure el córner, Leti Bilbao, la pilota, de nou a Idislaria, torna a ser córner, perquè l'havia tocat Renzo Sarabia, i el baló de nou a córner, però ara tenim que refer-nos, Ricardo, tenim que refer-nos. I
3: que no
1: abans,
3: se puede fallar un penalti no. estando como estamos, me cago en la mar. Es que no,
1: pues
3: de verdad, me estoy reprimiendo demasiado, de verdad. Joder, en la situación en la que estamos hay que tener más tranquilidad, más pausa.
1: Pero bueno, que el penal tampoco nos afecte psicológicamente. Que cara queda molt de partit i tenim que reaccionar. Evidentment era un penal molt important, però tenim que continuar competint sense fer-li la cara al partit.
3: Però si ja me parece raro que te piten penalti. Encima,
1: ojo,
3: como
1: el balón, Dislaria, la pilota le ha traído Rodríguez, corre, ahí se vuelve a emportar la pilota Luis Rioja, no se la puede emportar, y el balón ahora de Gorosabel Arrere, el que esté bien Ricardo, es que sí que era un penalti importante, le han fallado, pero tenían que refernos y que no se afecte mentalmente ni psicológicamente,
3: claro,
1: que en cara
3: claro.
1: Queda molde partido.
3: Está claro, pero bueno, de momento ya estás demostrando que tú, a ver, de alguna manera... Estás en condiciones o quieres o quieres ganar el partido.
1: El equipo está B, está serio, está competente. Sí, bueno, pues sí, he fallado bien. Un penalti, era importante, pero tenéis que continuar.
3: No, está claro, es que no se puede hacer otra cosa.
1: La lamentación no valen de res.
3: Es que no se puede hacer otra cosa, no se puede hacer otra cosa.
1: Y sobre todo que no afecte mentalmente, psicológicamente.
2: Ahora mateix el temps en la classificació en general li va en contra al València Club de Futbol, així que no pots deixar que t'afecte. És que deberes, que és un penalti.
3: Le pega mal i lo tira por el medio de la porteria i lo mete.
2: Però és deberes que és un penalti que al final, pues, en casa del rival, al rival, per ahí és un plus. Sí que és deberes, però ara l'equip que té que continuar com estava estar, que l'Atlètic Club en casa, jugant-se Europa, en tota la gent que ha anat, no t'està generant un gran perill, Robi.
1: Pues això és el que n'hi ha que fer, ya, continuar competint sense perdre la cara al partit.
3: I ja me parece estranyo que no haya ni ninguna duda, que no haya dudado el árbitro para nada en el penal, porque siempre hay dudas, consultas, excusas para no pitar penaltis tan claros. Lo que me extraña es que no le haya sacado tarjeta amarilla.
1: Bueno, pues continuem. Superada la mitja hora, minut 31 de la primera part. Empat a 0 al marcador entre l'Atleti Bilbao i el València, després d'haver fallat ixe penalti Hugo Duro. Però n'hi ha que continuar competint sense perdre la cara al partit, que això és molt llarg i encara queda molt. Aguantar a Guido Rodríguez en la disputa en Rego, dia que el servici de banda era nostre. Pero pita falta. Y es falta la que le hace Rego a Guido Rodríguez.
2: Sí, sí. Falta clara.
1: Y el balón ya en movimiento. En favor del Valencia. Traguen la pilota desde arriba. Schomert, el suís. En curté para Guido. Balón para Gallá. Gallá que va a chugar en Yar. Buscar Hugo Duro. Bueno, la combinación. Luis Rioja. Se liana el control. A Luis Rioja. No ha pogut. Y ahora es la Leti Bloch que voltra y se baló. Ara, ixa pilota per a Sánchez buscant el passe per a Nico Williams. Per banda esquerra, està fent-nos mal Nico Williams per ixa banda esquerra. Ahí està Williams, busca la centrada i el baló es porta, es treta de porta, perquè ha tocat finalment Nico Williams, l'extrem de l'Atleti de Bilbao. Este minut ja 32.
2: A veure, Robi, ràpid, no és que t'estiga fent mal, perquè no tingut, Nico Williams no ha tingut cap ocasió clara. El que passa que un jugador com Nico Williams sempre ho van a buscar, sempre el van a trobar, encara que siguin dos balons de cada 10, i el que hi ha que intentar, perquè a plegar, de fet, ahir veiem en la pantalla, per la gent que estiga veient el partit d'Azón, un atac per banda dreta, dos atacs per el carril central i cinc atacs buscant a Nico Williams. Ho estan buscant? Sí, ho estan trobant en els peus també, però no acaba de generar perill real per al València Club de Futbol.
1: Bueno, pues jugant el València, empatant este partit, 33, juga Schomer, llarga, buscant a Hugo Duro, no ha pogut arribar Hugo Duro, trau la pilota de central de l'Atleti Bilbao, ara Juri buscant a Rego i Juri, arrere la pilota per Emery, la porta el central, que s'ajuda en Unai Simón, buscant i se passa arrere per al porter de l'Atleti Bilbao, que colpeja llarg en cama esquerra, pues de porteria, perquè el baló va directament als peus d'Estole Dimitrievski, que trau ja ixa pilota en curtet per a que traga el baló el València des de la seua defensa. Tàrrega, el d'Aldaya amb el baló. Tàrrega i Schomert en la pilota. Schomert que vol buscar ahir el desdoblament per banda de Gallà. Gallà jugant de primeres, no li hiciste el passe Gallà, volia combinar en Luis Rioja, però no li hiciste. I el baló acaba perdent-se per línia de fons. Va ser treta de porta per a l'Atleti de Bilbao en este minut 34 d'esta primera part. Després d'ixe penalt que hem fallat, però que bueno, que no té que afectar-nos, sobretot mentalment, psicològicament, que és molt important, perquè després d'un pal aixina, pues, sempre ho acuses. I això és el que no ens pot passar en este tram final de la primera part. Nico Williams a terra. Ojo que Nico Williams està lesionat. Nico Williams està lesionat a terra. Se prepara el seu germà en la banda. Iñaki Williams, el xoc parat en Samamés. Nico Williams lesionat.
2: Recordeu que està tota, bueno, tota no, però quasi tota la temporada en Pubalche, una lesió molt fotuda que un dia està i altre dia no. Pareixia que ara començava Nico Williams a encadenar un poquet de regularitat de cara a este Mundial pròxim en estiu, però pues això fa botar les alarmes per a Nico Williams. Igual és que ha sentit el mínim i no vol forçar, però sí que és de veres que és un contratemps prou important per a l'Atlètic Club de Bilbao, que en la banqueta per a substituir a Nico Williams té o el seu germà a Iñaki o a Alex Berenguer o inclús també Nico Serrano. Per cert, Robi.
1: Sí.
2: És una mala notícia que hagi fallat Hugo Duro, més allà del penalti, que no, no hi ha que deixar que ens afecti lo psicològic i lo emocional. Sempre, recordem, els últims 14 gols de Hugo Duro a l'equip li han donat 33 punts. És a dir que sempre que marca Hugo Duro, el València acaba puntuant. Però bueno, a veure si el pot fer en atracció.
1: Y Hugo Duro, que va a marcar también la primera vuelta en la victoria de van l'Atleti Bilbao. Bueno, se retira Nico Williams, entra el seu germà Iñaki Williams, lesionat el xicotetes Williams, y entra pues el seu germà, dorsal número 9, Iñaki Williams, en este minut 36 ya de la primera part. Es el canvi obligat que fa l'Atleti Bilbao. Baló Janjar, pilota en moviment. La pilota buscant terreny de xoc del València. Al tall anava ahí Renzo Sarabia. Ahí la deixava passar Luis Rioja perquè arriba el Javi Guerra. No ha pogut. I el baló acaba perdent-se per línia lateral de banda.
2: Ens falta, favorable. Si que és de veres que així no com estem molt bé en defensa, inclús en el mig del camp guanyant aquests duels defensius, pues fa falta en tres quarts en atac, encadenar balons per a intentar pues,
3: afianzarse un poquito más Javi, apoyar un poquito más a Guido y a Pepelu, aparecer más, tener más la posesión del balón, obligarles a ellos a que trabajen más defensivamente, que sufran también un poco. O sea, pues hacer lo que te hacen los equipos contrarios cuando vienen a Mestalla, mantener la posesión del balón, hacer los partidos y llevarlos al terreno que a ti te interesa. Y bueno, hasta ahora, pues bueno, tenemos que defender muy cerca de nuestra portería, pero hasta ahora la verdad es que el equipo lo está haciendo bien.
1: El equipo está serio, está competint. La llástima se utilice penalt, que ha fallado Hugo Duro, pero no hay que continuar. En cara queda molt. Malo de Schomert, también el 37 de esta primera parte. Ahora pasat Iñaki Williams a jugar en la part dreta i Robert Navarro a l'esquerra. Han intercanviat les bandes.
2: A més, Navarro, en les tomes de tele, un Nico Williams que es mostra prou preocupat. Imagina que ja estarà pensat en el Mundial, però, bueno, siguent egoistes, pese a que sigui una desgràcia al València, no li ve mal que un jugador de Nico Williams, que és la principal amenaça de l'Atlètic Club, pues, isca del camp, encara que entra Iñaki Williams, que, com recordem...
1: Sí, perquè Nico Williams estava portant-nos i fent molt de perill en eixa banda esquerra. No s'alegrem ni molt menys de ninguna lesió de cap jugador rival, però sí, ens ha vingut bé. Bueno, pues baló que va ser per a València, arrere per al seu porter, per a Stole Dimitrievski, l'eixa Tera i Schomert. Ara és Dimitrievski que va ficar la pilota en moviment i sin completament de la seva àrea. Va vol jugar en llarg, buscar a Diego López. A veure el control Diego López, la disputa eixa pilota ahí en Yuri, el baló se'n va fora i es banda per a l'Atleti de Bilbao. En la disputa eixa pilota entre Diego López i Yuri, el baló per a l'equip basc. Havia pitat falta, Havia pitat falta en eixa disputa entre Diego López i Yuri i va ser un Simón el que colpeche la pilota. Va a traure en Jack, el porter de l'Atleti de Bilbao. Entrem ja en el tram final d'esta primera part, minut 39. Trau un Simón, pilota amunt, baló ahí cap a la frontal de l'àrea valencianista. La disputa està Schomert, s'ha emportat pilota Sancet buscant a Iñaki Williams per banda dreta. Trata ahí de anar-se'n de Guido Rodríguez. Continua Iñaki Williams, Guido que fica la cama i a córner. El baló que va a ser córner per l'Atleti de Bilbao. El córner des del cantó esquerre de la porteria Stole Dimitrievski.
2: Molt important,
1: va votar Robert Navarro.
2: Es tenim que mantindre molt fèrreos en baló parat en defensa.
1: Així que estem ja entrant en moment decisiu del final de la primera part. Ojo, se vol a penjar dins l'àrea. A veure, pilota. El rechazo una otra volta para Athletic Bilbao. Una otra volta está ahí Robert Navarro, que se embola en Ar. Va Hugo Duro en la chuta defensiva. Robert Navarro, que arriba a centrar. Ahí la pilota que la trao, pero no le ha pegado Pepe Pelu, le ha pegado Mosegada. Y el balón en cara, ahí que busca el área del Valencia. Quan tapa Regu Dimitrievski. Vol jugar en Llarg. A Boris, a pilota per Diego López. Diego López i Yuri. Diego López, a veure Diego López. I arriba Unai Simón. Ha arribat Unai Simón abans que el Guajín, que no ha donat per perduda aquesta pilota. Fins al final. Pues estem ja en el 40. En el tram final d'esta primera part. Continua l'empat a ser el marcador. Jugant l'Atleti de Bilbao. La pilota. Ahí buscant aquest passe. A banda esquerra. Ara aquest valor per a que jugue. Ahí Sancet, ojo que recuperen la pilota. L'han recuperat a veure Luis Rioja. Luis Rioja busca en Tau, duro, duro. Busca el llançament. Unai Simón a córner. No ha blocat Unai Simón. El llançament d'Hugo Duro. Se li ha escapat de les mans el baló a Unai Simón. I va ser córner per al València en aquesta jugada, que havia recuperat molt bé el baló. Luis Rioja ha buscat a Hugo Duro. La pèrdua ahí de la pilota de l'Athletic Bilbao. Estava molt atent Luis Rioja, que ha buscat el pase final, pero Hugo Duro.
3: Se le ha escorado demasiado el balón también para la izquierda, pero bueno.
1: Venga, esto este es... córner, una otra jugada, balón parat. Ahora sí la profitem. Allá va Javi Guerra, desde el cantodre de la portería, el Athletic Bilbao, Traoré y ese córner. Valde Chilet, el córner, la pelota primera pala, el balón, dislaria, y no trova ningún rematador. Arriba Gallá, Javi Guerra, San Borde y esa pilota, Javi Guerra, Gallá, el balón ahí no ha podido arribar. Continúa la disputa, Javi Guerra y esa pilota, pues es córner. Es córner que torna a provocar el Valencia. El córner que ha tornat a provocar ahí Javi Guerra. El córner per al Valencia de nou des de la mateixa posició.

0: victòria, perquè dic, l'equip s'ha mantès serio, ordenat defensivament. Queda encara la segona part, 45 minuts per davant. N'hi ha que seguir.
1: Hi ha que seguir, però també te dic una cosa. Si haguera marcat el penalti Goduro, òbviament seria molt millor, però no tinc clar si haguerem continuat en este plan de partit que m'està funcionant. Igual t'hagués tancat un poquet darrere i l'Atlètic te podria haver creat més perill, però sí que és de veres que aniries en un gol més en el marcador. Aixina, que res a dir, no sé les valoracions de Ricardo Arias.
2: Yo pienso igual que vosotros, porque es lo que hemos visto todos, ¿no? Pero para mí lo más importante es que el equipo no ha pasado apuros, que eso ya es en Bilbao, eso ya es algo muy importante conseguido, pero que después, incluso las ocasiones de más peligro, las ocasiones las hemos generado nosotros. Por lo tanto, eso dice que siendo mejor que ellos, incluso teniendo la posibilidad de haberte puesto por delante, no la hemos sabido aprovechar. Ojalá no tengamos que lamentarlo, pero que a mí me está gustando el equipo y cómo ha encarado el partido, cómo lo está jugando. Según ha ido avanzando los minutos, se ha encontrado mucho más a gusto en el terreno de juego, porque jugar contra el Atleti no es fácil, ¿eh? Y bueno, pues ahora yo creo que ahora lo más importante va a ser otra vez con el 0-0 aguantar las embestidas de los primeros 20 minutos del Athletic y después ver cómo responde el equipo a la hora de atacar y de mantener la posesión en el medio campo y sobre todo el seguir defendiendo como hemos defendido en la primera parte. Eso es primordial.
1: Pues Robi, desde el estudio central de Paterna, esos son los claus que te donem a tú.
3: Hola, soy Luis Rioja y no te pierdas nuestros partidos en la radio del Valencia.
4: ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas. Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour. Bienvenido a tu casa. Conéctat al sentiment. Conéctat a VCF Media Radio. Conéctat al 92.6 FM.
0: Tornem a l'estadi de Sant Mamés per a contar-vos esta segona part entre l'Atleti de Bilbao i el València. Empat a 0 al marcador en els primers 45 minuts, que ja ho hem comentat, una bona primera part del València, un València serio competint-li a l'Atleti de Bilbao. La llàstima ha sigut el penalt que ha errat, que ha fallat Hugo Duro, perquè si no estaríem parlant d'una altra cosa, però bona imatge, bona actitud de l'equip. N'hi ha que seguir igual en esta segona part que va a començar sense canvis en el València. En l'Atleti Bilbao ja ho hem comentat. En la primera part el canvi obligat per lesió de Nico Williams. Ha entrat Iñaki Williams. Tot està preparat. Vicent Burguete, Ricardo Arias per a començar esta segona part en Sant Mamés.
1: Josep Rovira, te vaig a donar una bona estadística, i és que el València, en datos de SofaScore, que és la plataforma més fiable per a les dades, promitja, hi ha una característica, una estadística que és goles esperados, que és la que te calcula les opcions de gol, els gols que tindrien que durar els equips, si fora matemàtic el futbol. Entonces, el Athletic Club, que promitja un 0,38 i el València 0,97.
0: Bueno, pues a veure si se complís això, però ja diem, la primera part del València crec que ha sigut bona. La llàstima, ja ho hem dit, és el El gol que ha fallat pues de penal tuvo duro, está bien antixapilota al traveser, pero la imatge de l'equip és bona i n'hi ha que seguir en esta segona part. Ricardo Arias igual, n'hi ha que mantindre la fe i l'esperança en els 45 minuts que tenim per davant.
2: Sí, però cometeríamos un error si nos conformamos con el 0-0. El 0-0 tienes que pensar en el minuto 90 y en el descuento. Aferrarse a él en el caso de que llegáramos a ese minuto y fuera el resultado igual. Todo lo que no sea luchar por ganar el partido sería, creo que sería un error. Yo prefiero perder un partido yendo a las claras a ganarlo que no buscar el 0-0 y perderlo.
0: Ojo que no hay una falta Hugo Duro, ni una falta Hugo Duro, según Geray, el que ha chocado ahí el central del Atleti Bilbao, Hugo Duro, que se hace mal.
2: Tarjeta,
0: y la falta,
2: ¿no?
0: Es clara. No atrete. La falta es clara, sí, de Geray, el central del Atleti Bilbao, sobre Hugo Duro.
1: Se tocaba pues, la gola, se tocaba la gola, igual algún golp en la...
0: Pues ateme. No va a pitar falta, No va a pitar falta.
2: Joder,
0: yo pensaba
1: pues
0: sí,
1: es muy clara, es
0: pues no va a pitar falta.
2: Se desentiende
0: pues el balón para Atleti Bilbao. A mí también va a haber pregunta. Y lo que está en Dienli Pepelu.
2: Se desentiende.
0: Y Hugo Duro al árbitro, pues.
2: Se desentiende pues, por completo. Se desentiende por completo del balón y con las dos manos le empuja, le comete falta. No le deja ni participar en la jugada. ¿Para qué está el auxiliar? Me pregunto yo, ¿para qué está el auxiliar? Que lo habrá visto mejor.
0: Bueno, pues... primers dos minuts de xoc d'esta segona part de Ciència Mamés. 0-0 el marcador. Els mateixos en el València. Encara que ha hagut un canvi tàctic. Ha col·locat a Luis Rioja per banda esquerra. Luis Estara per banda esquerra. I Diego per la dreta. Antara perdut la pilota, Guido Rodríguez la recupera Leti Bilbao, se la emporta Iñaki Williams, la pilota Iñaki Williams busca la centrada, el balón per a Sancet, per darrere, venía Pepelu, le ha llevado la pilota, molt bé, Pepelu,
2: se mueve el
0: balón que acaba en els peus de Dimitrievski.
2: Se mueve el banquillo, Robi?
0: De moment no, però he dit que el canvi tàctic és ha col·locat el míster a... Luis en la banda esquerra, Diego López per la dreta. El de més tot igual. Fent la mitja punta Javi Guerra per davant de Pepelu i Guido.
1: El València, bueno, pues Robi, ara... que ara mateix està, bueno, té en estadístiques més duelos guanyats que l'Atlètic Club i a banda també menys pèrdues. És a dir que no és solament una sensació que s'estiga per a quinta moment, és que l'equip està fent un partit seriós, és que realment també, sí, en les xifres en la mà, el València pues, té més gols esperats, més duelos guanyats i menys pèrdues.
0: Quant a imatge i sensacions, ja dic, jo crec que és bona la que ha oferit l'equip en la primera part, en aquesta serietat, competint-li a l'Atleti de Bilbao. I, bueno, pues la llàstima el que hem dit, és el penal que ha errat Hugo Duro, però, bueno, n'hi ha que seguir igual en esta segona part, buscar ese gol que ens puga donar la victòria en este partit. Quan trau el gol, el fica ja en moviment Dimitrievski buscant a César Targa, se l'emporta el d'Aldaya, César Targa rere per a Guido. Guido en la pilota va a canviar el xoc, completament buscava el passe a Gallab, no l'he eixit, i la pilota la recupera l'Atleti Bilbao, se l'emporta Iñaki Williams. Iñaki Williams ara perseguit per Luis Rioja, també ajudant defensivament, Gallab per darrere, molt bé Gallab. Molt bé, Gallà, atent, li ha llevat la pilota Iñaki Williams.
2: No està precís hoy, Guido,
0: el balón, que ya.
2: El partido que menos preciso, el partido que menos preciso lo veo a Guido,
0: La pilota, ahí buscava Hugo Duro, no ha pogut arribar Hugo Duro, i ara Unai Simón, que colpeja en llarg, canviant la pilota a territori valencianista. Xomert en el bot, i tarxeta groga per a Xomert.
2: Vaya.
0: Tarxeta groga per a Xomert en el bot... amb Ollant Sancet, la tarxeta groga per al central suís del València.
2: A mi no és barata,
1: Pues, Ricardo, te vaig dir una cosa. A mi també me passava que... bueno, Ricardo Díaz acaba de dir que a Guido Rodríguez no l'estava fent precís, pues, per ara, DNU de 20 passes, 6 de 7 en camp rival, 14 de 14 en camp propi. És a dir que no ho entenc, però...
2: No, si a l'hora de participar, sí, està fent una actuació de la suya. Yo te digo a la hora de ser preciso en la entrega.
0: Bueno, pues la falta ahora que va a votar la Leti Bilbao. Després esa tarjeta que le ha costat a Xomert. Baló penjat dins l'àrea el València. El baló l'havia tocat Renzo Sarabia. y es córner. Pues va a ser córner para Athletic de Bilbao. Ese balón que penchata Islaria, la pentina de cap Renzo Sarabia. Y la pilota que va a ser córner para Athletic Bilbao desde el cantodre de la portería Dimitrievski. De nou jugada, balón para de nou perill. De nou hay intensidad y contundencia defensiva. Tárrega de cap, rebuchante esa pilota, la volvió a recuperar Rego. Alejandro Rego, ahí la disputa en compañía de Diego López. Continúa Rego, retalla Rego. Rego, continúa jugante, busca la centrada. Y aficata ahí el peu Diego López, pero de nou desviar a córner. Ahora desde el atre cantó. El córner para Athletic de Bilbao. Desde la parte izquierda de la portería
2: aquí,
0: del Valencia.
2: Aquí, como siempre digo, es fundamental ahora Dimitrievski. En estos balones altos.
0: Sales Márquez, que no ni es quien desachustos defensivos. El choque aéreo es perilloso. Ojo y se avaló. La pilota que la va al traure el Valencia. Arriba Tiñaki Williams. El llançament, Selimbalt. Selimbalt a Robert Navarro. Ha buscat el llançament directe. Ni se rechaza ahí de Iñaki Williams. Se n'ha molt desviat fora. De la portería del Valencia.
1: Pero fíjate, sí que el Valencia, per fijar un aspecte a corregir, sí que ha de conseguir que les segones jugades en els corners siguin segues, perquè per ara totes estan acabant en ocasions de l'Atlètic Club.
2: Yo creo que va a aguantar el míster al minuto 60 y va a sacar a Ramachani y posiblemente a alguien del medio campo para darle frescura y seguir con esta línea de trabajo. Que puede ser Ugrinić, por ejemplo.
1: Bueno, incluso bueno, puede cambiar el sistema y, bueno, o ficar a Ramazzani per Javi Guerra per dins y
0: Hugo
1: per Omar Sadik. Ya veremos.
0: Está calfant en la banda, no més Ugrinić, Es Ugrinić el que veig calfant en la banda, no sé si tindrà algun problema Pepe Luguido, pero es Ugrinić el que está calfant, l'únic jugador en la banda. Si no sé, ara sí, poc a poc anem incorporant-se, però almenys només Ugrinić calfant en la banda. Quan hi ha servici de banda, favorable a l'Athletic Bilbao. Ojo, se l'emporta Robert Navarro. Vol entrar Robert Navarro d'Islaria. Entra Robert Navarro. Continua el jugador de l'Athletic Bilbao. La pilota arrere, buscant a Yuri des de la part esquerra. Yuri que la torna a col·locar per a Robert Navarro. Ahí està bé Pepelu. Està bé Pepelu al tall. En la disputa d'aquesta pilota que l'acaba perdent. Però estava molt bé ara. Molt bé ara també l'ajuda. Sí, senyor. Renzo Sarabia en aquesta ajuda defensiva en Pepelu. Ayudante estaba ahí. Renzo Sarabia en la disputa en Pepelu, que se hace mal.
2: Es que donde
1: una cosa que me agrada de Navarro,
2: Vuelvo a reiterarme, cuando ves a un defensor que tiene el oficio que tiene de Sarabia, qué tranquilidad te da.
1: Y a banda, sap no disarli temps al rival para pensar.
2: No, aparte es que tampoco se complica la vida. Él, su trabajo...
1: ABC.
2: Y punto. Y nada más.
1: No calmes, tampoco.
0: Bueno, pues poc a poc van reincorporant-se els jugadors al Cafament, ara és Unai Núñez també, jo crec que aniran a incorporar-se algun més. Quan trau de banda Renzo Sarabia, buscant a Diego López, no arriba, el valor que se'n va fora, la torna a traure ahí. Era Jaureguizar, de cap, i el valor de nou per a València. Renzo Sarabia, ojo que hem entregat mal la pilota, el valor, i ixe valor en l'as frontal, estava ahí al tall... Vega ya, le había quedado a Guruceta. Esos perdues ahí son perillosos. Esos perdues con el siguiente Gutara es perillosos. Continúa el perill, la portería de Valencia. El balón penchat. Ahora capa y se banda izquierda que entra Robert Navarro. Torna a penchar la pelota. Tarra que la trau de cap. Y se va a Junyat. Allá va Hugo Duro que no arriba la pelota. Ahora es Pepelu. La pelota para Sancet. Ojo el llançament. Toca en Xomert. A ver, esa pelota ni a que ayuñarla ahí ahora. Ni a que ayuñarla a Javi Guerra. Le han fe falta a Javi Guerra. Al jugador de Chilet y tarjeta groga para el jugador de Athletic Bilbao.
2: Bueno.
0: Per la falta a Javi Guerra. Ni había que expulsarse de montar a ese domini. Y ayuñar cuanto avance esa pelota del área valencianista. Pues la falta que le ha fet Alejandro Rego, que le ha costado la tarjeta groga al mid-centre del Athletic Bilbao. Y el balón ya en movimiento en este minuto 55, 10 de la segunda parte. Balón llarg, buscaba ahí el pase, ahí para Diego López, no arriba el Guajín, ahora fica la cama Pepelu para enviar y llévalo fuera. Espera que siga servici de banda. Y así en la banda, pues més jugadors incorporats ja al calfament. Está Jesús Vázquez, está Sadik, está Almeida, está Unai Núñez, está Ugrinić. Fendial activa Sis escalfamente en la banda, pero aquí cuando considera el míster Ferres primers cambis, balón a Rere. La Leti va a jugar Geray, pero el soporter per Unai Simón va a la presión, Hugo Duro, traus Unai Simón en Yark. La pilota buscante a Guido Rodríguez, la toca de cap Guido, abre esa pilota que vuelve a portarse el argentí, Guido Rodríguez, la toca Diego López, Guido y Diego López, se va per banda Diego, ahora necesita ahí ayuda Diego, necesita ayuda, busca y se pasa a RRB, pero a Guido Rodríguez encara ahí, Mesa Rere buscante a Renzo Sarabia, ahora se aporta la pilota César Tárrega, César Melbaló, tocan la hiper a Pepelu, desdoblaba y se enanaba hiper banda, José Luis Gallá, ahora busca el pase. Xomer per a Gallà i Gallà una altra volta darrere per a que torne a jugar el València des de darrere. Guido Rodríguez, el argentí, en Renzo Sarabia, tocant la i Guido, superant línies, el baló per a Javi Guerra, a veure Javi Guerra, busca el passe per a Luis Rioja, a veure Luis Rioja, li la lleva Gorosabel, i la lleva Gorosabel de cap, quan se preparava per al remat Luis Rioja, la centrada era bona, la que li havia col·locat ahí per a Luis Rioja, però Gorosabel atenta, ha enviat el baló a servici de banda.
2: Que pena.
1: Era molt bona, eh? Era molt bona l'ocasió per al València, que igual el que buscava, i crec que ha encertat, perquè estem veient més els dos, Robi.
0: A veure, ara la centrada de Pepelu a les mans del porter Unai Simón, que busca el passe ràpid per a Robert Navarro, va Renzo Sarabia, ve Renzo ahí, sí senyor, al tall, el argentí. Molt bé, Renzo Sarabia, ha anat al tall, imposar-se ahí a Robert Navarro. I el servici de banda que va ser favorable al València.
1: De categoria, altra vegada, i esta vegada Camparrere, que igual és el que més costa. Renzo Sarabia, el que deia, últim apunt, és que crec que Corberán, li està deixant bé, el de canviar a Diego López per Rioja, perquè Diego López en la primera part no ha tingut quasi participació, i en esta, tant en defensa com en atac, per lo menos un poc més, l'estem veient.
0: Bueno, pues ahí traguente en Curtia, Dimitrievski, para que traga la pilota Real el Valencia, ahora está rega Dimitrievski, que va a colpechar en camadreta, larga, buscante ahí a Renzo Sarabia también, ahí Hugo Duro, no arriba, el que sí que fa es Guido Rodríguez, que dice que el Baloisca se embacha fuera per banda, y traga ya el Valencia, la pilota Rere, pero a centrals, ayudándose ahora en Pepelu, Tárrega, Pepelu, un bon treball, sí senyor, ese pivot defensivo que había colocado el míster Guido y Pepelu.
2: Solo deseo que se acierten los cambios y que den resultado, porque es tan difícil.
0: Bueno, ahora ese balón Yark, pero Hugo Duro que no puede arribar, davanter madrileño del Valencia, y el balón directamente a les mans del porter Unai Simón.
1: Sí, porque yo no voy a ser gafe, ni molt menos, pero no me da la sensación de que esté en prop del 1-0 del Athletic Club.
2: El partido está ahora en un impasse que ni uno ni otro. Yo creo que ahora se tiene más temor porque te marquen, sí, que en ir alocadamente a marcar.
0: Tarjeta groga Pepelu. Agarrata ahí al jugador del Athletic Bilbao.
2: Pues puede ser.
0: Y tarjeta groga para Pepelu. Recuerden, va a percebus de sanció. Está Guido Rodríguez y Largi Ramazzani, ¿eh? Son las que estarían a percebuch.
2: Pues mira, en esta jugada precisamente yo creo que Pepelu va a ser pasto de las tarjetas. Si había alguna duda en la banda, yo creo que no que se haya ganado el cambio, pero que
0: ojo,
2: sí que...
0: Ojo, Leti Bilbao, la pelota, pero Iñaki Williams, ojo Iñaki Williams, Dimitrievski, aparegó Dimitrievski, aparegó el porter del Valencia, pero a salvar al equipo de una jugada que era muy perillosa, sabía que da sol Iñaki Williams, se disposaba a rematar y a tapar, no lo ves, tole Dimitrievski, la oportunidad más clara para Leti de Bilbao. Que ve Dimitrievski una otra vuelta, el salvador, en protagonista del Valencia, pero a tapar y se lanzamente de Iñaki Williams.
2: Menos mal.
0: Ojo, ahora ese balón, la pilota y Dislaria, el balón muerto, tenía que ayuñarlo, finalmente, la Tret Xomert. Finalmente la Trecho Mert, cuando Dimitrievski era, se está en terra en problemas. Dimitrievski, Anevorisa pilota que continúa en perille de Athletic Bilbao. Era falta en ataque del jugador de Athletic Bilbao, aunque era que protesten. Y ahora Dimitrievski a terra, sabía fer mal en esa última jugada. El porter del Valencia, que ha estado decisivo, salvador una otra vuelta, ¿eh? En Ishemama, Miñaki Williams. Seguido Rodríguez también están problemas. Stole también. Había chocado ahí. Había habido una espenta clara de Iñaki Williams sobre Guido Rodríguez. Y es la falta que ha pitat.
1: En lloc de Stole Dmitrievski, Stole Don Dmitrievski, perquè què parades està fent en aquestes jornades baix pals? El seu rendiment, des de que se va lesionar Aguirre Zabala, ha sigut, vamos, immediato no, la següent, almenys, ja diem, baix els postes.
0: Atenent ara els servicis mèdics del València, el metge Can Will, doctor Aliaga, Stole Dmitrievski, que s'ha fet mal en aquesta última jugada. En ese córner que había votado el Atleti de Bilbao. Pero muy bien, Stole Dmitrievski, sí señor. En esa jugada Iñaki Williams. Y ha sido después en el córner. Cuando se hace mal el porter de Valencia, que están atendiendo ahí sobre el terreno de choc del Estadio San Mamés. El choc parat. Atenenta Dmitrievski.
1: Pues el València, que aquestes pauses un poquet de hidratació, entre cometes, poden ser claus per a que Corberà doni instruccions, sobretot si, clar, perquè això és important, òbviament, en primera divisió, al igual que veu el míster el partit, pues no solo està el segon entrenador, també els analistes a l'altura de les grades, així que si detecten alguna cosa que tenen que canviar durant el partit, pues aprofiten estas pausas para comunicarles. Y si no, que puede ser curioso. Ahí Dmitrievski, ahí Ubechem, es en el cervical, ¿sí, Robi? Es con...
0: Sí, están ahí. Están protestantes, jugadores de la Tibiló, porque digo que Dmitrievski está perdentems.
2: Haciendo cuenta.
0: Pero bueno, sí. Nemo Bore.
2: Es que le hace falta a Geray, ¿eh? En la jugada que... sale a despejar.
0: Puede estar un poco emocionado. No sé si está un poco el doctor.
2: Le desestabiliza.
1: Sí, está mirando cosas de la vista, sí. Robbie. Está parva de Chanfort de Dmitrievski.
0: Igual puede ser que esté un poco emocionado el colp.
1: Pero ya está bien.
0: Sí, un poco el protocolo que marca ahí, Medic. Es el que le ha fet el doctor Aliaga. El metge de camp del València, però va poder continuar Stole Dmitrievski en este minut ja 63, que estem 18 de la segona part. Ja va Dmitrievski a ficar la pilota en moviment. Baló amunt, buscant a Diego López. Abre Diego López a la pilota. Diego López la volia jugar sobre Hugo Duro. Hugo Duro amb el baló, el rechaz que el vol treure a l'Atleti de Bilbao. Ixa pilota que la vol jugar ahí Robert Navarro. Se la emporta l'Atleti de Bilbao. Ojo, ixe baló de Joan Sánchez. Llarga per Iñaki Williams. Però ahí estava bé el porter de València per a fer-se en la pilota, perquè no ha arribat Iñaki Williams en l'Atleti de Bilbao. Que està preparant un canvi ja, eh? Un altre canvi. Ernesto Valverde preparat per entrar al terreny de xoc. Àlex Berenguer, el dorsal número 7. Per entrar al terreny de xoc en este minut 64 que se va a complir.
1: Possiblement el millor argument ofensiu que té l'Atlètic Club.
2: El jugador más temido en estos momentos. Pero bueno, ojalá lo metan banda izquierda, porque se va a enfrentar con uno que lo va a tener difícil.
0: Balón que trao Dmitrievski buscando a Guido Rodríguez. El balón para Valencia desde darrere. Centrals que la volen traure Tàrrega i Xomert. Xomert a la pilota. Xomert i Tàrrega. Tàrrega en curté buscant allà Guido Rodríguez. Guido, el baló havia eixit. El baló havia eixit. El baló havia eixit. I és servici de banda favorable a l'Atleti de Bilbao. Quan està el canvi. Ahí entra les Berenguer. I se'n va Ollán Sancet.
2: Bueno, tampoco,
0: Berenguer, pero Jan Sancet es el cambio.
2: Tampoco está mal el cambio, ¿eh? Quitas a alguien que juega por el interior y metes a uno que descaradamente va a ir a jugar en banda.
0: Ahora que vol traure César Targa, se la emporta al central del València y superan líneas. César Targa se'n va sol, escapa amunt, pero está molta sol, necesita ayuda. César Targa que cau, que perd la pilota y ahora n'hi ha que tornar I ara n'hi ha que tornar perquè contra Colpecheneig recupera el valor l'Atleti Bilbao des de la part dreta. El valor buscant a Iñaki Williams. Ve Xomert imposant-se i Iñaki Williams. Ja traient la pilota a Gallà per al suís. Xomert amb el valor. Continua Xomert a la disputa i sa pilota. Cau Xomert. Ja han fet falta. Ja han fet falta al suís. I el valor que va ser per al València. Se preparen els canvis, eh? Se preparen els primers canvis en el València. Va Urinic i va Sadik.
1: I Rubim,
0: Urinic i Sadik.
1: M'ha paregut sentir que abans, quan has dit els que estaven calfant en la banda, no has dit Ramazzani?
0: Està Ramazzani ara també, sí.
1: Ah, val,
0: està
1: val,
0: Ramazzani,
1: val.
0: Però els primers canvis ja estan preparant-se així. Filip Urinic i Sadik Umar.
2: Pepelu està con tarjeta, no?
1: Sí.
2: Pues... creo que va a ser un candidato. No se puede arriesgar.
0: Bueno, pues 66 de partit, 21 de la primera part. Continúa el 0-0 el marcador entre el Atleti de Bilbao y el Valencia en este partit importantísimo. El valor ahora que juga Javi Guerra, busca Luis Rioja. Luis Rioja a la izquierda, pero José Luis Gallá. Gallá y Luis Rioja, pero banda izquierda, busca la central. Luis Rioja, el valor que trau. Ha tret ahí el Atleti Bilbao, enviant ese valor fuera. La pilota ahí, que la tret Vivian. Uf. Que se gusta tres canvis, que ha fet l'Atleti Bilbao, Vivian ara i Gerai com a centrals.
2: Sí, por la por, ¿no, Vicent?
0: Sí, por la por, sí.
1: Sí, correcte. Un Vivian que sí que és de veres, que no està tenint el seu millor any. De fet, va anar a aquesta Eurocopa i és possible que se quede fora d'aquest Mundial, almenys en les quinieles. Així que hi ha que aprofitar, quan un central està un poquet baix de estat, un poquet baix de forma i d'ànims, pues hi ha que aprofitar ahí per a fer mella i per veure la porteria.
0: Bueno, pues ara l'Atleti Bilbao que juga la pilota per a Robert Navarro des de la banda dreta, atacant ahí la porteria de València buscant el passe, ahí per a Alex Berenguer. Ara és ixe baló de nou per a Jaureguizar i Yuri. Entran per ixa banda esquerra. Ara ja replegat i ajunta a línies el València. I ara l'Atleti Bilbao i li costa més. Rego, de nou, buscant a Yuri. Yuri Berenguer. Ahí está Alex Berenguer. Ojo que este en el 1 contra 1 fa mal. Berenguer que busca la centrada. I ahí Altai Guido. Davant Alex Berenguer. I el córner que va a ser per a l'Atleti de Bilbao.
2: Empiezan a subir las pulsaciones.
0: El córner que va a ser per a l'Atleti de Bilbao. Jugada valor para de nou Perilla. Tensa ahí. Alex Márquez con DMI. Contundència defensiva. Orixe valor. Hugo Duro que la tre de cap. Allunyant la pilota. El valor que el recupera Vivian. Vivian que la volia col·locar i la col·loca per a Iñaki Williams. Ahora Iñaki Williams busca la centrada. La trau Guido una altra volta el valor. Ha tret Guido el valor. Pues va un triple canvi, perquè va també Ramazzani. Va Ramazzani, Urinic i Sadik. Va un triple canvi el que va fer el míster Carlos Corberán. Ahí està preparats Ramazzani, Urinic i Sadik. A veure jugadors que se'n van, però és un triple canvi d'eixida. Se'n va Hugo Duro.
2: Diego, Hugo i Pepelu.
0: Se'n va Hugo Duro, entra Sadik. El primer dels tres canvis. Se'n va Diego López. Y entra Ramazzani y se va Pepelu y entra Urinic. Pues ahí están Hugo Duro, Diego López y Pepelu que se retiren del terreno de choque. Tres jugadores de refresc que les matéis exposiciones. Sadik per Hugo Duro, Urinic per Pepelu y Ramazzani per Diego López.
1: Pues ahora el València que cambiará, cambiará de guió, ahora ya no será un xoc com el que hem vist antes. Jo crec que ara igual busquen més verticalitat, més desmarque entre Sadik i Ramazzani, més combinació en tres quarts. Crec que és el que fa falta, perquè a València li està costant un poquet més a plegar al camp rival i sobretot encadenar ahí perill. Sí que és de veres que si no, com en la primera part hem tingut pues, igual més perill que l'Atlètic Club, sobretot també per ese penalti. Pues en la segona part jo diria, Robi, que Unai Simón no està siguent pràcticament protagonista.
0: Bueno, pues veurem els canvis, evidentment, però buscant refrescar l'equip, pues canviar coses i millorar també, pues, aprofitar la velocitat de Ramazzani per banda, pues, també el treball d'Ungrinich, i a veure Sadik, perquè evidentment tant Pepelu com Diego López com Hugo Duro s'han desgastat molt i són jugadors de refresc. L'Elti Bilbao també ha fet més canvis. Acaba d'entrar Unai Gómez i Vesga. Iñaki Vesga. Bueno, pues...
1: Miquel.
0: Va al servici de banda, favorable. Miquel Vesga, sí. La treta de banda per l'Elti Bilbao. L'Alo Dislària, n'hi ha que allunyar-lo. A veure Ramazzani, que vol treure pilota. Llarga i per a Sadik. A veure Sadik, Javi Guerra. Javi Guerra, Ramazzani. Se l'emporta l'Argi. A veure Ramazzani. El valor llarg per a Ruiz Rioja. Contra el Ruiz Rioja Dislària. A veure Luis, continua Luis. Luis ja s'ha quedat a soles, ja s'ha quedat molt a soles. Luis Rioja busca la centrada, Sadik, gol!
5: ¡Vamos!
0: ¡Gol! ¡Sadik! ¡Sadik! ¡Sadik! ¡Sadik! ¡Sadik! ¡Sadik! ¡Gol! ¡El gol de Sadik! ¡El gol para encarrilar la victoria para Egut Sadik! ¡Para marcar en el 71! ¡Para ficar el 0-1! ¡Ahí estaba Sadik Umar! ¡Rematando de capa! ¡Qué bona! ¡Com li l'ha colocat ahí! ¡En esa banda esquerra! ¡Luis Rioja! ¡Y Sadik ha ficat el 0-1 para encarrilar una victoria que puede ser importantísima! ¡Qué ve Sadik! ¡Qué ve Luis Rioja! Com se n'ha anat, com l'ha col·locat, i ahir de cap ha marcat Sadik Umar.
2: Com s'anticipa, Però sobretot que ha jugat donde Luis, com aguanta la pressió de los defensores i que buen centro mete.
1: Rioja temporitza molt bé i fixeu-vos que vos havia dit que Vivian no estava en el seu millor moment i havia que buscar-li la volta, i Sadik que... s'anticipa a un Vivian que, estant en el seu moment, ni de conya deixa que el davanter s'anticipa.
2: Jugada de contragolpe perfecta, quasi perfecta.
0: Molt bona, és que al final, sí, senyor.
1: En l'entrada de Grinic, Ramazzani s'ha dit que el partit anava a canviar. De fet, al València li convenia més en este moment. Ara ja no, però en aquest moment un partit d'ides i venides que un partit posicional, perquè estaves molt junts de l'àrea de l'Atlètic Club. I els 3 punts que ara mateix són d'or, ara mateix 42 punts del València.
2: Que importante, de verdad.
1: I és molt important.
2: Ui, que largo se va a hacer lo que queda.
0: Bueno, pues ahí está el gol de Sadik. El gol de Sadik per avançar a València, el marcador, per a ficar-se per davant. I ara també n'hi ha que saber jugar el partit. Ara també tenim que saber jugar el partit. Ricardo Arias, després d'este... 0-1, ¿eh?
2: Hombre, y más que lo has hecho desde que ha empezado el partido, Muy bien.
0: Bueno, pues el gol de Sadik que fica el Valencia per davant al marcador, que sería una victoria importantísima. Y Xosan el H, 42 puntos, que ens donarien molta tranquil·litat, però encara queda molt. N'hi ha que continuar lluitant i disputant este partit fins al final. Ara està fora de xoc Sadik, ni se passa que li havia col·locat Javi Guerra, però evidentment este gol ens té que donar moral, confiança, perquè l'equip estava bé, l'equip estava serio, estava ordenat, estava fent un bon partit així a la catedral en Sant Mamés, i ara este gol, estar per davant al marcador, té que reforçar-nos encara més.
2: I la primera,
0: en tot el que esté diente.
2: Rovira, la primera pelota que toca, Però que bien s'anticipa, que bien sabe ver el movimiento de Luis.
1: I el balón el fica, aún té que ficarlo.
0: La jugada és bona, Javi Guerra lluitant-la, llançant a Ramazzani a Rioja, i Rioja ficant una centrada sensacional i rematant de cap, impecable. Sadik Umar, bueno, pero ni hay que continuar.
2: Hemos hecho lo difícil, Robi. Ahora
0: 75, 30 de la segunda parte.
2: Ahora tenemos que hacer lo súper difícil, que es saber jugar los 15 minutos, esa templanza que necesita el partido ahora. No perder balones, hacer las posesiones muy largas.
0: El balón Iñaki Williams, el balón centra Dislaria. ¡Ojo el remate! ¡Dimitrievski! ¡Dimitrievski ha aparegut una otra vuelta! ¡Quina parada de Stole Dimitrievski! Dimitrievski, Salvador, Salvador Dimitrievski, que una parada acaba de verle la treta a Unai Gómez, el remado Unai Gómez a Navadins, y ahí estaba Stole Dimitrievski para hacer una otra parada, pero aparece ahí el Salvador del Valencia, que una matrete, Stole Dimitrievski, ¿en qué momento está el de Macedonia? Espectacular, Stole Dimitrievski.
2: Dios santo.
1: Madre mía, Guarrobi, se ha estirado como una goma de chicle.
2: Esto es muy similar la jugada a Sadik, pero desde más, pero más lejana.
1: Muy similar, y cuidado, porque ahora que estaba mirando que el remate ha sido de Unai Gómez, al Valencia le pot convindre moltíssim més partir de corre calle, perquè ara mateix Robi i Ricardo, el mig del camp de l'Aleti Club és molt lento.
0: Una altra volta penja dins l'àrea. N'hi ha que treure aquesta pilota, vinga, ara també n'hi ha que...
2: A Unai lo sacan para ese tipo de jugadas. Tiene que tener el control del partit,
0: pararlo,
1: perquè
0: ja l'estan
1: apretant-nos. Sí, sí, sí, però Vesga, per exemple, és un jugador que li costa moltíssim.
0: Però ara ells estan apretant-nos, evidentment. Ells estan jugant a Europa. Esta derrota per ells és un pas enrere. Y ahora van a apretarnos y van a exigirnos molt, pero eso nosotros lo que dien tenim que saber jugar este partit, tindre un poc el control, parar el partit, tirar també de lo que se sol dir, ixa experiència. Quant ara és Àlex Berenguer el que juga, ja dic que l'Atleti lo ara en terreny de xoc del València, apretant-nos ara, ixe baló per a que jugue ahí Jaureguizar. Buscante el pase de Islaria Peña, aquí William Somerta corner. Somerta corner. Ara y Chara están buscando a la desesperada empatar este partido. Consigue después del gol que ha marcado Sadik. Diría Diem ahí a Paregut. Providencial. Dimitrievski, quina parada le afecta a Unai Gómez. Quina parada, quina malia, tret salvadora porque anava dins. Ha volat. Dimitrievski se va a traer el córner, ahora se va a lo de Islaria, esa pilota tenía que yuñarla, la trao Luis Rioja, la treta y la yuñata y Luis Rioja, ni se corre, que vio botar la de Tiblao, la pilota continúa siempre a Deitz, ya bien, dos balones desde el terreno de choc, dio el árbitro.
2: Bien Luis, bien. Balón ahora fuera de San Mamés, lo más cerca.
1: Cada vegada que veig repetida la para de Dimitrievski me parece mejor en cara, y también, ya que era con día Ricardo... baló fora de Sant Mamés, perquè això és com tot, és més difícil quasi...
0: Se'n va fora. Se'n va directament fora, millor, va ser treta de porta per València. Ricardo, tenim que saber jugar el partit ara, Ells ara mos van apretar, mos van exigir,
2: n'hi
0: ha que pararlo, n'hi ha que tirar d'experiència, d'ofici, tindre l'ofici, tantes voltes que hem anomenat, però ara n'hi ha que tindre ofici, saber jugar el partit, pararlo quan toque, en fi, tot això... Que Ricardo Arias saben bé.
2: Pues sí, es lo que queremos, ¿no? Que sepan aguantar ahora las embestidas del Athletic, porque se van a vaciar ahora en ese tipo de jugadas, y sobre todo según van pasando los minutos aún más, ¿no? Y cuidadito con las jugadas tontas, y sobre todo el peligro rápidamente alejarlo de tu portería.
1: Pues una cosa os vaig a dir, parlant d'ofici, la mitjana d'edat del València és més major que la de l'Atlètic. L'Atlètic està en 27-4 i el València en 28 anys. Imagina que a veure si es nota ara en els últims minuts i tirem d'ofici per mantindre un resultat que és quasi més difícil de mantindre que d'aconseguir.
2: Oh,
0: una victòria que seria importantíssima, ja dic, en això s'anelatx. 42 punts que te donarien, jo crec que molta tranquil·litat i la permanència pràcticament virtual, però bueno, no n'hi ha que cantar victòria, que encara queda molt, estem en el minut 79, 34 de partit, estem en el tram final d'encontre, i juga l'Atleti Bilbao, que ells volen empatar el partit, consiga, estan lluitant per Europa, i este resultat és un pas enrere per a ells. El balón ahora que trae de jugar a Àlex Berenguer, pero banda izquierda, buscando el pase para Jaureguizar. Ahora ahí volía tallar Ramazzani. El balón de Gerai Herrera buscando a Vivian. Vivian en la pilota. Vivian que vol cambiar el choque, buscar el pase. Ahí para Gorosabel. Gorosabel y Vivian Herrera. De nuevo para Gerai. Gerai para que traga la pilota.
2: Escuela
0: de la izquierda. Estaba Yuri. Ahora Yuri. Yuri que la vol colocar.
2: Fíjate.
0: El pase para Berenguer. Berenguer en la frontal. Retalla Berenguer. Vinga, molve. Molt bé, Javi, molt bé, Urinich, ojo que ha perdut la pilota, la recupera Nich una altra volta, Guido, el balón en la frontal, La pilota per Agorosabe, la pilota per Iñaki Williams, ha esbarat millor i el baló que se perte per línia de banda a favor del València. En calma i en tranquil·litat va Luis Rioja, clar que sí, home, calma, tranquil·litat. Estem el 35, 80, 10 per arribar al 90, més el que afegisca l'àrbitre i el València guanyant 0-1 amb el gol que ha marcat Sadiq Umar, que ens pot donar una victòria que seria vital per la permanència. Allà va tros de banda el València, la pilota molt bé, la fica José Luis Gallà, Guido, el baló que vol recuperar l'Eti Bilbao, Guido, disputant aquesta pilota, la llunya Guido, el baló llarg que recupera Gerai per a l'Eti de Bilbao, Gerai en la pilota, la vol xugar, buscar aquesta banda esquerra per a Yuri, Yuri, el baló tocant la hija Oreguizar, ara per Alex Berenguer. Berenguer amb la pilota, la va penjar Berenguer, ojo que entra Iñaki Williams, entra Iñaki Williams, la col·loca darrere la pilota a la frontal de l'àrea i se vol una altra volta en el rechaç, espera Deitxe per a l'Eti de Bilbao, ahí n'hi ha que eixir, va Sadiq Umar, ara recupera la pilota Javi Guerra, el baló que ha tocat el jugador de l'Eti de Bilbao, Miquel Vesga, i la pilota que va a ser nostra.
2: Hay que morder, hay que presionar ahí en el medio campo, que como robemos un balón lo vamos a hacer el segundo. Ellos están totalmente volcados y encima además la gente que tiene atrás son lentos de por sí.
1: Sí, la verdad que tanto a Gorosabel como a Gerai como a Vivian, Yuri es otra cosa, les costa un animal a correr para carrera.
2: Hay otro cambio.
1: Y tú tens...
0: Va un cambio, va a entrar Unai Núñez, va a entrar Unai Núñez al terreno de choque, el central basque, el jugador ex del Atleti Bilbao, es un partido también especial, pero Unai Núñez se retira, Javi Guerra... Y va a entrar Unai Núñez.
1: Pues y así entra
0: Unai Núñez. Aplaudiments para el central del Valencia, ex del Atleti de Bilbao, y se va a colocar pues en una defensa de tres centrales.
2: Estos partidos son los que curten a jugadores como Javi. El saber jugar con este tipo de sufrimiento, si lo sumas a la calidad que pueda tener un jugador como Javi, es lo que lo curten. Y la verdad es que hoy lo ha sufrido,
0: pues,
2: Javi.
0: Replantejament tàctic que fa el míster Carlos Corberán col·locant tres centrals. La entrada de Unai Núñez en Xomerte i en César Tàrrega.
1: Pues
0: retirant a Javi Guerra.
1: Hi ha un famós actor que en l'entrada de Unai Núñez entra en joc perquè, recordem, la famosa ley de l'ex, que es diu que pues els jugadors solen marcar als seus ex-equips, així que a veure si és de veres.
0: Va al córner.
1: I Unai Núñez... pot marcar algun gol.
0: Va el córner per a l'Eti Bilbao, minut 83, va les Berenguer des del cantó de la porteria, Stoli Dimitrievski, allà va Berenguer, la pilota munta, obre ixe baló, directament a les mans de Dimitrievski.
2: Quédate media hora ahí.
0: Quan s'ha fet mal Xomert, està Xomert en terra, està Xomert en és, no sé si és Xomert, sí. És Xomert el que s'havia
2: sí,
0: fet
2: ha,
0: mal
2: no,
0: en ixa jugada.
2: Ha sido con Unai. Ha sido con Unai, porque se va corriendo de donde está. Ya verás en la repetición. Algo le ha hecho.
0: Bueno, pues
2: nosotros tenemos.
0: Se va a recuperar Xomert.
2: Dos ventanas. Este
0: en el minuto 83. Minuto 83.
2: Ah, no.
0: La Leti de Bilbao ahí, ahora el seu jugador Dimitrievski a terra.
1: Dimitrievski
2: a terra. Se choca con Unai.
1: Robi, se choca Unai Núñez y Xomer cap en cap.
2: Cerró.
0: Dimitrievski a terra, está en problemas el porter del Valencia, así están protestando porque diuen que es cuento de Stole Dimitrievski, pero això la bronca de Samamés, pero Stole Dimitrievski diu que entren els servicis mèdics. Diu que entren els servicis mèdics i allà va el doctor Aliaga atendre Stole Dimitrievski en este tram final de partit en este minuto 84. Ahí están les senyals horàries, les 6 de la vesprada. Minut 40 la segona part, 85 de partit, el xop parat atenent a Stole Dimitrievski, el porter del València.
1: I Julen Calfante, Robi. Julen Calfante en Sant Mamés, en sa casa. Bueno, encara que la seva casa és Mestalla, però ja manté la gent. Ja que vole, perquè és molt important tindre un porter com Dimitrievski, que en esa veterania, en esa... bueno, és un perro viejo, no, Robi? Però bueno...
0: Sí, home, anem a veure. Quan ell ha cridat als servicis mèdics, perquè no se trobarà bé, no sé. Ara el doctor Aliaga està dient-li a la banqueta que està bé, que pot continuar, perquè estava calfant Julen Aguirre-Zabala en la banda, però el doctor Aliaga ha dit que pot continuar Stole Dimitrievski en este tram final de partit, així en Sant Mamés, en este minut 40-85 de partit. El València fent valdre el gol de Sadiq Umar per a guanyar este partit, que seria importantíssim, vital per la permanència, però encara queda molt. I és ara l'Athletic Bilbao el que fica de nou la pilota en moviment. Ixe baló és Gorosabel, buscant Iñaki Williams de la banda dreta. Iñaki Williams encarant, busca el passe per a Gorosabel, no serà entès millor. Trau el baló Filip Ugrinic, però no ha pogut connectar Filip Ugrinic ni en Ramazzani ni en Sadiq, i la pilota la torna a recuperar l'Athletic Bilbao. El baló per a que jugui Yuri. Yuri Berenguer per banda esquerra, atacant ara la porteria del València. L'Athletic Bilbao vol empenjar aquesta pilota dins l'àrea, vol el baló amunt, Xomer que la vol traure, també l'acompanya Luis Rioja. Ojo el rechaz que la replega Gorosabel, el baló dins l'àrea, aquesta pilota n'hi ha que allunyar-la d'ahí. El baló que li queda a Jaureguizar busca el passe, el baló la treta, i el València defensant en un gol siguient, el llançament fora. La jugada estava invalidada per fora de xoc. La jugada està invalidada per fora de xoc, però València i patint, rabiant, defensant en tot en esta jugada de l'Atleti de Bilbao, que tractava d'arribar a la porteria el València, i en els minuts finals, en els minuts decisius, el València sí en Sant Mamés, defensant en tot el que faça falta per a que no se pugui escapar esta victòria vital, 3 punts vitals per la permanència. Tretien llarg, el baló llarg, Dimitrievski, ara n'hi ha falta de Sadiq, ara n'hi ha falta de Sadiq, diu l'àrbitre, i l'àrbitre que se'n va a la banda, l'àrbitre que se'n va a la banda a advertir a Carlos Corberán, se'n va a la banda a advertir a Carlos Corberán, i el baló de nou en moviment, tram final d'este partit, minut 87 de partit, 42 de la segona part. El València guanyant 0-1. Trau la pilota Guido, la llunya, llarga i per a Sadiq, corre Gerai, Gerai i Sadiq, Sadiq entropessa i el baló acaba en les mans d'Unai Simón. La pilota per a l'Athletic Bilbao, toca baixar, toca defensar al València, vinga, que estem bien en els minuts decisius, en els minuts finals, i ells ara van apretant-nos, van exigir-nos molt, van a buscar el gol a la, a la desesperada. Penxe la pilota en la frontal de l'àrea, la trau Tàrrega, Sadiq, ojo, ixa pilota continua en poder a l'Athletic Bilbao, ahí va Dimitrievski, la protegeix en Unai Núñez i César Tàrrega. I el baló per a Stole Dimitrievski, vinga, ara tenen que passar els minuts, que no se jugue res, Ricardo, lo que se sol dir, que no se jugue res ara. El ofici més que mai de l'equip té que estar present. Ojo que reneix la pilota Sadiq, ha tractat de sorprendre Sadiq des de lluny. Ahí a Unai Simón, però ahí li haguera pogut passar Sadiq a Ramazzani, que s'ha precipitat un tant el davanter del València. Quan ara ataquen ells, encara que vol recuperar la pilota Guido Rodríguez, a veure que se l'emporta Guido. Guido el baló per a Sadiq Umar, a veure Sadiq que s'emporta la pilota, Sadiq amb el baló, Sadiq que busca el passe ahí per a Renzo Sarabia, ojo ahí a Renzo que buscava la passada, el baló no ix, continua Renzo Sarabia en la pilota, Berenguer que arriba ixe baló, estem en el 89, anem a estar pendents, el temps ha fechit, que és molt important el que li quede a este partit, perquè és el que li queda al València per a defensar el gol de Sadiq, que està donant la victòria. El baló de Yuri, Yuri la pilota per a Jaureguizar, ahí talla Beguido, però el rechazo és una altra volta per a l'Athletic Bilbao, per a Gerai i Vivian buscant el passe a Incurtet per a Gorosabel,
2: Gorosabel
0: per a Iñaki Williams ahí és encarant a Gallà, vore Gallà, ve Gallà al tall, ve Gallà al tall per enviar la pilota fora, vinga que se va a complir el 90, se va a complir el 90, anem a estar atents ahí, el temps ha fechit, penxarà la pilota l'Athletic Bilbao, el baló amunt, ahí estava Dimitrievski per a fer-se la pilota, Ahí el porter del Valencia, Salvador Heroi, també avui, senyor, en parades decisives importants. 7 minuts és el que li queda al partit, 7 minuts de temps afegit, un món encara.
1: Pues, Robi, te vaig dir una cosa, esto es coincidencia del destí. 7 minuts, com els 7 anys que duem sense sumar 3 punts de Sant Mamés, i és possible que este any, per fi, 7 anys després, pues, puguem...
0: Vinga, va, vale, anem allà, a veure si és de veres. I el València en estos 7 minuts d'afegit pot aconseguir aquesta victòria final, però ara va apretar l'Atleti Bilbao, aquest baló, que trau Guido, vinga, aquesta pilota, n'hi ha que allunyar-la, finalment l'ha tret Ugrinić, finalment va ser Ugrinić, se prepara Jesús Vázquez també per entrar al terreny de xoc, demana Carlos Corberán intensitat als seus jugadors, vinga, tensió competitiva fins al final, no n'hi ha que baixar els braços, no n'hi ha que rendir-se en este tram final de partit, en estos 7 minuts que queden, vinga, n'hi ha que defensar la victòria, que és importantíssima. Ara és banda per l'Atleti de Bilbao, el baló que trau ja l'equip basc, la pilota en moviment, la volen jugar ells, el baló per l'Atleti Bilbao, penxa la pilota Jauregui, Zarojo, el remat, Dimitrievski, el remat de Guruceta de cap, ha parat ben col·locat, estava ahí, estola Dimitrievski per a fer-se amb la pilota, quan ja estem en els 7 minuts d'afegit, ja s'ha complit un minut. Prepara con 10 Jesús Vázquez per entrar al terreny de xoc, pilota llarga buscant a Sadik, a veure Sadik en la disputa en Geray, Sadik i Geray, Sadik, Luis Rioja, se l'emporta Luis Rioja, se l'emporta Luis Rioja, la pilota buscant a Ramazzani, a córner, a córner,
2: però estar media el hora para sacarlo,
0: que ve Luis Rioja, con li havia col·locat la pilota Luis a Ramazzani, i a córner ha enviat ahí Yuri,
2: ahora
0: i se való,
2: que se queden en el córner ahora ahí, que pasen 2 o 3 minutos.
0: Pues allá va Luis Rioja a traure el córner. Ja han passat 2 minuts del set que ha fetxit l'àrbitre. Encara ne queden 5, encara queda molt. Però n'hi ha que saber jugar estos últims minuts. Ahí està el València buscant el pas arrere. Guido ha tret el córner arrere. La pilota per a César Targa. César Targa i Xomert. Xomert una altra volta buscant el passe per a Guido Rodríguez, Guido ara penja la pilota, però l'avantatge va ser per a Geray, a veure que apareix Ugrinić, però no ha pogut arribar Ramazzani, és l'Atleti Bilbao, Jaro Eguizar, el que troba la pilota, Montent Eixara, i si ràpids en ixe baló de Miquel Vesga, a la dreta per a Gorosabel, Gorosabel, Jauregizar, Jauregizar amb el baló, talla bé Guido, arriba Ramazzani, vinga, té que ser ràpid Ramazzani, vinga, esta és nostra, a veure Ramazzani, Sadik, Sadik, Ramazzani, se va una autopassada, però ha aparegut per darrere Miquel Vesga, per a ficar la pilota per a Unai Simón, que la trau ja llarga, i se baló per a Yuri, Yuri buscant el passe, ahí per a Iñaki Williams,
2: ficava
0: la centra darrere,
2: buscar los corners, hombre, para pasar tiempo, para que transcurra el tiempo, hombre.
0: Queden 4 minuts, ara Ugrinić, que allunya la pilota a la porteria Atleti de Bilbao, 4 minuts queden encara del set que ha fetxit l'àrbitre, este final de partit més emocionant que mai, així en Sant Mamés, el València està guanyant amb el gol de Sadik, però encara n'hi haurà que patir molt, n'hi haurà que defensar molt, si volem aconseguir la victòria, és Iñaki Williams, el passa ahí per a Geray, Geray que penja la pilota, busca Gorosabel, ahí la toca, Gallà, córner, ha tocat, era Luis Rioja,
2: ai,
0: el que havia ficat el cap per a desviar a córner, la pilota per a l'Atleti de Bilbao,
1: pues
0: córner des del cantó esquerre. Pues queden 3 minuts, se va a treure el córner, jugada a baló parat, de nou perill en la porteria del València, n'hi ha que defensar-ho i se corre, i se va amunt, el remat per dalt.
2: Bueno.
0: El remat que se'n va per dalt de la porteria de Stole Dimitrievski, queden 3 minuts, vinga, queden 3 minuts, li queden al València per a saltar de nou Sant Mamés, per a tornar a guanyar, així en la catedral que feia molt de temps que no guanyava. Des de la temporada 2019, 7 anys, 7, que no guanyava València i està guanyant en un partit que és vital per la permanència, 42 punts que ens poden donar la tranquil·litat, la permanència virtual en esta lliga tan apretada. Allà va traure Dimitrievski, el baló de Stole, llarg, buscant a Sadik Umar, arriba Ramazzani per banda, però n'hi ha falta Sadik sobre Yuri. Ahora está preparado el cambio. Está preparado el cambio, Jesús Vázquez. La banqueta del Valencia está advertiendo el árbitro. La banqueta del Valencia que no isquen, que es mantingen. Y va el cambio. Ahora el cambio. Está Jesús Vázquez. Había tres, pero va el cambio primer. Va el cambio primer. Se va Renzo Sarabia. Se va Renzo Sarabia y va.

0: pilota, Vivian buscando el pase a Miquel Vesga. Miquel Vesga, Vivian va a penchar el balón, él pencha, él va a la pilota, Munt, la treta y César Targa, la pilota, la toca ahí. Era Gallao, Luis Rioja. Luis, el que la toca y es córner. Se lamenta Luis Rioja por tocar y se baló, que anata córner. Que va Traoré. La Atleti Bilbao, ese córner, cuidado, la pilota Munt. La treta y Guido. Guido que no hizo pilota, corre. Ahí Luis Rioja para hacerse el balón. Que recupera una otra vuelta Atleti Bilbao. Ojo, este viene el second finals. De Seca Fechil, árbitro. La pilota se van a ir fuera, se van a ir fuera. Venga,
1: eso
0: ya está. Venga, que eso ya está, queden segundos. Eso ya está. Se van a cumplir ese minuto de afechit. Desde el temps extra y el Valencia va a conseguir una victoria que puede ser vital, que puede ser importantísima por la permanencia, por la salvación, por la tranquilidad, por los 42 puntos. Sí, señor, para saltar de nou Sant Mamés, que feia molt de temps que el Valencia no guanyava. 7 anys, pues tot això està aconseguint en este dia, en este diumenge, 10 de maig, ve el balón amunt, la lluita, la disputa, a orixa pilota, que vol allunyar l'Atleti Bilbao, va Guido Rodríguez, arriba Sadik, Sadik per a Ramachani, a veure Ramachani que trata d'arribar al tall en defensa, això ja està, alçada tota la banqueta el València, té que pitar ja, el temps ja està complit, ja passen 30 segons del temps complit, així, en Sant Mamés, va guanyar el València, va sumar una victoria vital per la permanència, 3 punts d'ors, 42 punts per a estar molt més tranquils en este final de temporada. Ahí está Jesús Vázquez aguantant la pilota, el canterà el València, Jesús, el balón eixit és banda, però està ja complit, passa ja un minut dels 7 de afegit, reclamant l'hora ja els jugadors del València. A l'àrbitre, ahí está el final, ahí está el final, ahí está el final, ahí está el final, ahí está el final, ahí está el final, la victoria vital, importantísima para el Valencia, para colocarse en 42 puntos. Yo creo que es virtualmente la permanencia, es la tranquilidad para los tres últimos partidos de Liga, en un partido muy serio que ha fet el Valencia, así al estadi de Sant Mamés, guanyant-li a la Atleti Bilbao, que estava jugant-se Europa, assaltant de nou la catedral, després de 7 anys que el València no guanyava, ha tornat a guanyar amb el gol de Sadik, amb el 0-1, sí senyor, el València suma 42 punts, el València està molt més tranquil, el València pràcticament està salvat, és una permanència virtual, però avui n'hi havia que sumar 3 punts, i el València els ha sumat en un molt bon partit en Sant Mamés. Amb un València sempre, sí senyor. Ahí estan els nostres, se'n van a ixe cantó. Als més de 300 aficionats valencianistes per a donar-los les gràcies, per a celebrar en ells esta important victòria, sí senyor, que ens dona molta tranquil·litat. 42 punts que poden valdre una permanència per al València.
2: Pues el València, que per fi 7 anys després ha guanyat així en Sant Mamés, menos mal, perquè mos feia falta com l'aigua a un ànec, perquè, vamos, de perdre este partit hagués plantat a falta de 3 jornades, a 2 puntes del descens, i rivals molt complicats, Rayo Vallecano-Mestalla, a domicili contra la Real Societat i l'últim partit contra el campió, segurament, encara que no sigui matemàtic, el Barça. Sense cap dubte, pues 3 punts molt necessaris en ese gol de Umar Sadik, el València que se'n va als 42 punts ara mateix, Rayo Vallecano, Osasuna i València està en esa posició número 12, estem a 5 del descens per...
1: Podemos.
2: No per jugar, Ricardo, una valoració d'este partit.
1: Volvemos a recuperar los puestos que hemos perdido por los resultados de los demás, ¿no? Pero sobre todo darle la importancia que tiene el resultado, porque sin lugar a dudas, y a expensas ya de lo que hagan los demás, hemos cumplido con nuestra obligación, que era ganar nosotros, y además encima en un partido tremendamente complicado, en un escenario en los que muy pocos equipos suelen puntuar, aun a pesar de que el Athletic esté como esté, todo lo que tú quieras. Pero los que estábamos abajo éramos nosotros, y este triunfo le va a dar mucho aire al equipo, mucho, muchísimo.

0: Hola, afición. Soy La Haz. Sigue en la radio de Valencia todos nuestros partidos.
1: Bona vesprada. Els parlen Mestalla. La meua gespa, l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
2: ¿Qué significa tener espíritu Karok? Es llenar tu vida de kilómetros de experiencias, vivir miles de aventuras y que todas se conviertan en recuerdos de esos que jamás se olvidan. Y saber que cuando quieras, puedes empezar de nuevo. Skoda Karok. Ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo?
3: Hola, soy Luis Rioja y no te pierdas nuestro partido en la radio del Valencia.

0: Valencianistas, soy Hugo Guijarro. Escucha los partidos del Valencia Mestalla en VCF Radio. Amunt.
1: Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa. València Club de Futbol. Amb el racisme, tolerància cero.
2: Hola, soy Hugo Duro. Escucha todos los partidos en la radio oficial del club.

0: Els de Luis García Plaza han iniciat en bon peu la Lliga. El València, per contra, necessita canviar ja la dinàmica. Te ho contem amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Víctor Barea, Ricardo Arias i Miguel Ángel Bosio. Este divendres, el Sevilla-València, a la Ràdio del Sentiment.
1: Hola, soy Diego López. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.

0: Hola, sóc Jaume Durà, no el perguis els meus gols en la ràdio El València. Amunt!
1: Son eternas las miradas, los nervios, las llegadas, nuestras manos apretadas. Eternas las subidas y bajadas.

0: Cor VCF, els millors consells de salut pels professionals del valencià.
1: I aixòs bons consells, avui ens els apropa una de les doctores del València, Cristina Pérez, què tal, com estem?
2: Bon dia, encantada d'estar així amb vosaltres.
1: Anem a parlar avui d'un tema que a mi em pareix, la veritat, que molt interessant. Conversàvem abans de començar esta conversa, valga la redundància, que hi ha molt que parlar, no?, sobre el que són les valoracions mèdico-esportives d'aptitud, allò que... per aquells que no sàpien esta part tan tècnica, no? És allò que veiem, no? Aixes proves que es fan abans de començar la temporada o quan hi ha un fitxatge per veure que el jugador està bé, no? Que està en condicions òptimes, en condicions aptes per a poder competir.
2: Correcte, correcte. Són els estudis que nosaltres fem, aquestes valoracions, el que ens permeten és detectar factors de risc o situacions inclús de malaltia que poden haver donat o no símptomes i que puguen suposar un risc no només de lesions, sinó temes vitals. Això és el més important, el que més ens preocupa.
1: Parlem de tot este treball, no, totes aquestes proves que es fan de manera prèvia, de manera preventiva també, per evitar qualsevol esglai durant la temporada, no, en este cas.
2: Correcte. Sí, perquè hi ha coses que són molt òbvies. Si una persona té una malaltia que el porta a estar ingressat a l'hospital, sap que té un problema, però hi ha vegades que persones joves que fan esport, que es troben fantàsticament bé, no es poden imaginar que tinguin un problema. No sempre és així. Pot haver un problema cardiològic que no doni símptomes i avui en dia tenim recursos per a detectar a temps tots aquests possibles problemes o la major part d'ells.
1: Evidentment, quan pensem en les proves, no, en totes les proves que es fan de manera prèvia, moltes vegades vinculat a l'esport, pensem pues, que estiga bé muscularment, que no tinga cap lesió, no, el que més es mira, no, o dona la sensació que més es mira... Però tal volta, a nivell de salut global, és el menys important, perquè és cert que sí que te va condicionar que hi hagi una lesió o no, o un problema muscular, o sí, o de qualsevol índole, però després hi ha altres que són els que són perillosos de veritat per a la vida.
2: Sí, sí. Fixa't que parlem de valoracions mèdico-esportives, perquè són àmplies, ara si vols sí, parlem sí. Un poquet en què poden consistir, però tenim molt clar que cuidar el cos és molt important i en un esportista és essencial i busquem tenir les millors condicions per un bon rendiment i clar, és bàsic, però és que vigilar el cor i altres òrgans, però particularment el cor, pot salvar vides. Perquè aquí un dels temes que ens preocupen sempre és la mort sobtada en els esportistes. Sí. Sempre és un núvol negre que està damunt nostre i que intentem evitar, perquè es pot evitar en moltes ocasions. No és l'únic, però és el que més por ens fa.
1: De fet, recorde que crec que ja des de fa algunes temporades, en este cas la Federació Valenciana ha inclòs també alguna prova en este sentit, dins de el mínim, no, que exigeix per a competir, però m'explicaves, no, que en València es va més enllà, no? I si vols comencem per els majors, no? Per explicar un poc aquestes proves que veiem en la tele, que te veiem moltes vegades en aquests vídeos en les instal·lacions d'IMET, UCV, en aquestes proves d'inici de temporada, així les valoracions són molt completes, no? Amb prova d'esforç i tots els anàlisis pràcticament possibles.
2: Sí, molt completes, evidentment. Doncs sí, en aquestes valoracions de pretemporada que refereixes al primer equip, tant masculí com femení, inclús el filial, fem pràcticament les mateixes proves, s'inclou tot el que és una història clínica del jugador, tots els antecedents que pugui tenir de salut i de lesions, així com els seus antecedents esportius, la situació en el equip, etc. També familiars, és important conèixer antecedents familiars, sobretot de temes vinculats a les cardiopaties, a mort súbita, tot això. I també fem una exploració física global, però el que és més específic per lo que tu m'estàs preguntant, el que fem és un electrocardiograma de 12 derivacions en repòs, que ja ens dona moltíssima, moltíssima informació. fem una ecocardiografia Doppler del cor, que és una ecografia, perquè els oients ens entenguin, sí, sí, igual que fem quan una senyora està embarassada per veure el fetus, no? Es pot veure com és el cor en moviment, es poden mesurar les parets del cor, es pot veure les vàlvules com tanquen i s'obren, tot això, sí. I fem el que és molt, molt significatiu, que és la prova d'esforç, en la qual, quina diferència hi ha? Pues que durant la prova d'esforç nosaltres mirem l'electrocardiograma, aquesta funció cardíaca, i en alguns casos també els gasos expirats, per a veure des del repòs fins a l'esforç màxim i després durant la recuperació com s'adapten tots els òrgans, anem a dir, vitals, durant l'esforç en aquests esportistes. I a més, aquestes proves ens permeten determinar quin metabolisme energètic utilitzen de forma predominant en cada nivell d'esforç, i això ajuda a conèixer la capacitat de rendiment que pot tenir aquest esportista, quin consum màxim d'oxigen, quins umbrals té, i personalitzar les càrregues i el tipus d'entrenament. I això es pot, de fet es fa servir, sí, clar. Sí. O sigui, són aspectes de salut, no només de salut, sinó de rendiment. I en això afegim després, de forma particular i personalitzada, les proves d'imatge pertinents. Hi ha jugadors que, a més de tot això, s'emporten altres proves de tipus radiològic o de ressonàncies, etc. I també fem les analítiques de sang i d'orina, que ens donen idea de la salut global i dels aspectes també de condicions del sistema immunològic, etc.
1: Evidentment, són unes proves molt completes, per com dius, adaptar al sí. detall, no? Qualsevol càrrega, qualsevol circumstància dels i les futbolistes, però també per a, com diem a l'inici, no? Descartar qualsevol tipus de patologia, qualsevol, entenc que indicador que puga fer que ens hagin de preocupar, no? per la salut.
2: Doncs sí, perquè podem pensar que una persona jove que fa esport, que se sent forta, no té cap problema de salut, perquè si no li ha passat mai res, què ha de tenir? No té res. Mentida. O sigui, això, que no ho sapiguem, que no ho veiem, no vol dir que no hi sigui. I, de fet, es demostra que periòdicament detectem factors de risc i, en ocasions, patologies que es poden relacionar i que, de fet, es relacionen en la freqüència o la possibilitat de patir una mort sobtada. Això és molt important. I en futbol no és l'únic esport on es donen, però és un dels esports que, per la seva exigència, és més prevalent el tema de la mort sobtada. Per tant, aquestes proves ens identifiquen moltes vegades aquests problemes abans de que donin la cara, i es poden resoldre. És que la gràcia és que avui dia sabem que molts dels problemes que poden associar a aquest risc es poden tractar i es poden resoldre a temps.
1: Estem parlant del més major, d'aixes proves completes, però com això, en este cas en el València, en els serveis mèdics, es trasllada a l'acadèmia, per exemple, a aquells més menuts que també tenen els seus exàmens, les seves proves, en la ciutat esportiva de Paterna.
2: Doncs sí, el fet és que la llei no ens obliga a fer anualment o bianualment una revisió d'aquest tipus, però nosaltres, per la nostra tranquil·litat, cada any, i com a mínim cada dos anys, tots els xiquets i xiquetes de l'acadèmia tenen una revisió en la que s'inclou l'exploració física, la història clínica, tant personal com familiar, i un electrocardiograma de 12 derivacions de tots aquests xiquets i xiquetes que estan en la nostra acadèmia. En el cas de que per la història clínica, per l'exploració física o en aquest electrocardiograma que fem basal a tots, detectàrem alguna anomalia, demanem les proves complementàries pertinents, abans inclús de que tingués símptomes. I també, per sort o per desgràcia, diria per sort, hem detectat casos importants i que s'han pogut conduir a temps de tenir cap disgust.
1: La veritat que és algo que, com dies abans, no? És un núvol que està per ahí i que moltes vegades no li volem prestar atenció. Jo crec que està molt bé explicar això, i jo volia preguntar-te per fer un poc, perquè estem explicant el que es faci en el València, per fer un poc de pedagogia també, en este cas, per exemple, les acadèmies internacionals o, en este cas, les nostres escoles conveniades. I és que, almenys, no? El que exigeix federació, aixes proves i revisions, que se facin sí o sí, no? Que no, que ningú pense de dir, bueno, perquè moltes vegades passa dins de el barull, no? Del dia a dia dels clubs, que tractes de solventar moltes vegades el paperet per a que tinga la fitxa federativa, la llicència, però que estem posant en risc algo molt important, no? Com és la salut.
2: Sí, jo crec que això no té excusa. Pense que sóc de partidària que aquestes revisions, les valoracions s'han de fer sempre en qualsevol xiquet que comença una activitat física, una activitat esportiva, especialment de competició, la primera volta, sempre, obligatòriament, i el més desitjable fora que, si no cada any, mínim cada dos anys, es feren a tots, a tothom. Per bé que es trobi fantàsticament bé, perquè ja dic, no sempre donen la cara.
1: I per últim, ja per acabar, el consell per als aficionats, és una conversa que, mira, com nosaltres moltes vegades coincidim en els viatges, en el filial, moltes vegades ha eixit el tema, per exemple, de les proves d'esforç o d'aquestes valoracions que ens hem de fer, pues, també no traslladar que la gent, que l'esport que faça, si fa ciclisme, running, quan aplega ja a certa intensitat, no, perquè fa els entrenaments i demés, que es mire, no? Que acudisca a centres especialitzats i que es faça alguna prova per a estar tranquil.
2: Per favor, no costa tant. I com a mínim en començar, sobretot en començar, perquè de vegades em pregunten, els pacients em pregunten, quan és el millor moment per fer-me una prova d'esforç? En quin moment de la temporada? Pues si no te l'has fet mai, al principi, quan abans millor. I si no, després, pues depenent de les exigències i de les possibilitats de cadascú, pues cada any o cada dos, depenent del nivell d'activitat. Però una valoració mèdica abans de fer activitat física és important, i si es fa amb regularitat, és que a més ajuda molt a fer aquesta activitat en millors condicions i a rendir millor. És molt gratificant. És la diferència entre anar a cegues o anar en coneixement. I si per conduir un cotxe es demana un carnet de conduir, pues per fer esport com a mínim s'hauria de demanar el que aquesta persona sàpiga que està en condicions de fer-ho, per la seva salut i per la seva seguretat. És que estem parlant de que cada any en Espanya s'estan enregistrant 30 o 40 casos de mort sobtada en relació amb l'esport, i d'aquestes morts sobtades el 80 o el 90% són de tipus cardiològic i es podrien detectar, i en molts casos es podria evitar. I no només en la mort no sap de si és un esportista federat i professional o si és amateur i si els diumenges en els amics o fa els triatlons que li agrada fer, saps? Això s'hauria de fer com un ABC bàsic de seguretat i valdria la pena.
1: Pues ens quedem en això. Jo crec que ha sigut molt formativa també esta xerrada, que és el que busquem en esta secció, així que moltíssimes gràcies, Cristina, per estar amb nosaltres, per apropar, no?, tot este coneixement dels serveis mèdics del club i posar-lo al servei tant dels nostres oients com dels futbolistes, de la gent de l'acadèmia i de tota la gent que envolta el valencianisme. Així que moltes gràcies i fins prompte.
2: Doncs moltes gràcies a vosaltres i estem a la vostra disposició, perquè la prevenció al final és la millor jugada.
0: VCF Media Radio, la radio del sentiment.
3: Hola, afición, soy la Haas. Sigue en la radio de Valencia todos nuestros partidos.
4: Cent anys d'història, etern el sentiment, eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a VCF Radio Safor. 87.6, la radio del sentiment.
0: ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo.
5: Hola, soy Jesús Vázquez. Escolta tots els partits en VCF Media Radio.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Continuem avui la nostra secció de la Fundació Te Dóna Vida per a continuar parlant de l'obesitat infantil i sobretot, ja dic, de previndre-la i combatre-la. I avui anem a parlar amb la doctora Isabel Torró. És la doctora que està en el servici de pediatria a l'Hospital General de València, però a més és la cap clínic del programa PAIDO, ixe programa que ha sigut premiat a nivell nacional per a combatre i previndre l'obesitat infantil. I amb la doctora Isabel Torró anem a parlar pues, d'hàbits saludables, sobretot d'alimentació, que és molt important també per a previndre i combatre l'obesitat infantil.
2: És important comentar que els xiquets, que són organismes que estan en creixement des de que naixen fins que arriben a l'edat adulta, al estar en creixement necessiten una sèrie de nutrients fonamentals que van a aconseguir que la seva salut siga l'adequada. I aquests nutrients fonamentals es donen a l'alimentació. Entonces, per això és tan important menjar adequadament, perquè en funció de lo que mengem serà la nostra salut i el nostre desenvolupament. Per tant, és molt fonamental saber exactament quins són els components bàsics que hem d'ingerir en l'alimentació, tant en quant a composició d'aliments com al mateix temps de composició i característiques dels aliments, també saber les calories que ens aporten aquests aliments, perquè tan mal és no ingerir els nutrients que necessitem per créixer adequadament com ingerir uns nutrients que ens aporten un excés de calories que pot ser que ens suposen un problema de salut perquè es comencem a acumular un pes que a la llarga ens donarà uns problemes importants de salut ja en la infància com després en l'adolescència, i sabem que les persones o els xavals que en l'adolescència tenen sobrepès o obesitat segurament van a ser adults obesos, i aquest problema va ser molt difícil de revertir en l'edat adulta si no hem aconseguit nosaltres previndre-lo en la primera etapa de la infància i d'adolescència.
1: I avui la nostra secció, la Fundació Te Dóna Vida, continuem parlant de l'obesitat infantil amb els membres de l'Hospital General, amb aquest programa que està premiat a nivell nacional, el programa PAIDO, i avui parlem d'alimentació, que és molt important per a combatre l'obesitat infantil, a la doctora Isabel Torró, que és la cap clínic de l'Hospital General en pediatria i a més la que dirigeix el programa PAIDO.

0: Porque este año estamos todos. Maybe you find what holds you together when things are tearing apart.
1: El millor de VCF Media.
2: Hola, soy Gema. Sigue todos nuestros partidos en la Radio de Valencia.
1: ¿Quieres cuidar de tu salud de forma natural? En Herbolario Navarro velamos por la salud natural del Valencia Club de Fútbol. Y también queremos cuidar de ti. Disfruta de nuestra alimentación ecológica. Productos sin gluten, cosmética natural y fruta y verdura de proximidad. Descubre nuestros complementos alimenticios, infusiones y vitaminas para alcanzar tu mejor versión. Visítanos en nuestras tiendas físicas o encuéntranos en herbolarionavarro.es. Herbolario Navarro, cuidando tu salud natural para que sigas disfrutando del fútbol muchos años más. ¡Amunt! Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
3: Hola, soy Hugo Duro y si no te quieres perder mis goles, escucha la radio oficial del Valencia.

0: El millor de VCF Media.
1: Jo tinc 90 anys. Quants anys vinc a la Pestalla? Pues 75 anys, com a mínim. Oh, però perquè jo, antes de treure el meu passe, jo venia tots els diumenges també. Des que tenia 7 anys. Jo deixava de gastar en altres coses, però no fugo, no? Aquí el valencià dona el que té i el que no té. Per què? Perquè té amor a una cosa que l'han parit així, no? Puigates, Claremont, tants jugadors valencians i altres que han vingut, Epi, Gorostiza, jugadors extraordinaris que han passat a la història de València. Posteriorment has tingut altres jugadors que el València ha sigut campió diverses vegades, de Liga i Copa i totes les copetes que hi ha per ahí. Sí, que són molt grans, tu. Jo estic molt content del meu equip. Els meus fills, els dos xics que tinc i la xica també, són valencianistes de pura cepa. El meu netet és igual o més, que ja és molt gran això, eh? I tindre un equip com el València Club de Futbol, en la quantitat de copes i trofeus que ha guanyat, és un orgull per al poble valencià.
2: Vostè, Vicent, qui sóc?
1: Tu, Arias. No t'havia de conèixer jo a tu? Un gran honor per mi, que no l'esperava. Era i és una institució en el València Club de Futbol. És molt gran, és més gran del que jo me creia. Hasta que me muda, seré valencià. No sé si me portaré la bandereta i s'apagarà. Un honor i un orgull. Visca el València Club de Futbol.
0: El millor de VCF Media.
3: Hola afición, soy Gamón. Sigue en la radio del Valencia todos nuestros partidos.
0: Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada! Haz realidad el sueño de tu peque y consigue que sienta la emoción de Mestalla gracias a Divina Seguros. Contrata cualquier seguro de Divina Seguros y entrarás en el sorteo para que puedas salir de la mano de un jugador del Valencia Club de Fútbol en el partido contra la Real Sociedad. Además, disfrutarás de una entrada doble para vivir la experiencia con él. Infórmate en divinaseguros.com. Divina Seguros. Aseguramos la mejor afición.
4: Hola, soy Mar Jurado, sigue todos nuestros partidos en VCF Radio.

0: a Bores y las Apps. Les preguntes del Valencia a VCF Radio.
1: Tiempo. Nacido en Logroño, Poyatos o José Ignacio.
2: José Ignacio.
1: Sí. Raúl, segundo nombre de Valdano o de Cooper.
2: Cooper.
1: Sí, según las imágenes de televisión, Ortega y Farinós discuten por el lanzamiento de un penalti en la portería de la derecha o de la izquierda.
2: Izquierda.
1: Sí, 6-3 o 6-2 ante el Oviedo en la 90.
2: 6-3.
1: Sí, ¿pertenecía o no el Lugo Penef al Valencia en la 89-90?
2: Sí.
1: Sí, Torres Ocusar tuvo un hermano que también jugó en el Valencia.
2: Torres.
1: No, último presidente que tuvo Hiddink en el Valencia, Hoyos o Roch.
2: Roch.
1: Sí, Juanfran García formaba o no formaba parte de la plantilla del Valencia cuando se jugó la final de la Cartuja.
2: Sí.
1: Sí, nuevo director de la academia, Sergio Ventosa o Luis Vicente Mateo.
2: Luis Vicente Mateo.
1: Sí, Roberto Gil o Valdez sustituyó a Di Stéfano en el 88.
2: Roberto Gil.
1: Sí, llevó el dorsal 7 en la 95-96, Arroyo o Siete.
2: Siete.
1: Sí, correcto, Juan Carlos Sánchez, a pesar de estar pensando en...
3: Hola, soy Mario Glaver, jugador del Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.
4: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno, porque aquí se vive la tierra de Valentía.
0: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27. València, al cor del Mediterrani, és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este